0: Ni hoy por hoy ni mañana. Tu salud no debería esperar.
1: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa puedes acceder directamente a los mejores médicos especialistas sin pasar por el médico de cabecera y hacer tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
0: Yo lo elegiría.
1: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
2: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
3: 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
4: Radio.
5: Ser Tarragona, Radio Reus.
6: Formació professional. Estudis que et preparen per encaixar en la vida real. Visita'ns al carrer Joan Serra i Vilaró. Últimes places. Ilerna, FP oficial. En futur reivindicatiu.
7: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Tarragona, polígon comercial Les Gavarres, obert al migdia. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, ja saps què estudiaràs? Tu, i si començo per una FP? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb la nostra varietat de cicles i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Visita'ns al carrer Joan Serra i Vilaró. Últimes places. Ilerna, en futur reivindicatiu.
8: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
9: Bon dia. Els repartidors de Glovo han estat treballant aquest estiu a més de 40 graus. Treballar en el seu cas implica pedalar durant hores per carrers sovint costeruts, una activitat del tot desaconsellada per les autoritats sanitàries i pel sentit comú. L'empresa no va eximir-los de fer-ho, malgrat que disposava d'un protocol per a aquestes situacions. És una de les notícies del dia, en un dia en què avui predominarà l'ambient assolellat. Creixeran, però, algunes nuvolades al Pirineu i les temperatures continuaran pujant per arribar a valors màxims de cara a finals de setmana. Glovo va enviar als seus riders un protocol pels episodis de calor extrema fins al 15 de juliol, quan ja anàvem per la tercera onada de calor de l'estiu. Els sindicats asseguren que l'empresa va fer un document a correcuita després d'una denúncia davant la inspecció de treball, on constava que els repartidors havien estat treballant a més de 40 graus. Oriol Soler.
10: El 8 de juliol, segons consta l'expedient obert per la inspecció del treball, Glovo va seguir amb la seva activitat malgrat l'avís de calor extrema del Meteocat, amb temperatures que van superar els 40 graus aquell dia a Barcelona. No va ser fins una setmana després, el 15 de juliol, ja amb una denúncia dels sindicats feta davant l'autoritat laboral, quan l'empresa de les motxilles grogues va enviar a tots els seus repartidors un protocol pels episodis d'altes temperatures.
11: Este protocolo fue hecho a posteriori de que nosotros denunciáramos. Entonces creemos que también, bueno, al menos han hecho un protocolo que tiene muchísimas carencias, pero por lo menos tenemos algo a lo que aferrarnos.
10: És Javi Pérez, del sindicat CGT. Des de Glovo admeten que aquest protocol no es va enviar fins al 15 de juliol, però asseguren que el document ja existia i que els caps de flota tenien aquesta informació a la seva disposició.
9: I més coses, perquè Badalona i Castelldefels se sumen a les concentracions que aquest vespre es faran a molts municipis d'Espanya en suport a la població de Ceuta. Susana Ruiz, bon dia.
12: Hola, bon dia.
9: El Partit Popular ha activat la maquinària perquè aquesta cita arribi també a Catalunya a través de les dues grans ciutats que lideren. El govern català no s'hi sumarà i lamenta la politització de la crisi migratòria.
12: Tant el PP com Vox han fet una crida a participar d'aquestes concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i replicar-les en tots els municipis. Però els ajuntaments populars de Badalona i Castelldefels ho fan de manera oficial, assegurant que volen fer arribar la solidaritat al poble ceutí en el Dia de Ceuta, la festivitat de la ciutat autònoma que precisament se celebra avui. Aquesta crisi està generant complicacions al govern espanyol. Des de Catalunya, la Generalitat tem que la cita acabi servint per generar confrontació.
13: El govern interpreta que el suport a la situació passa per el suport sanitari i el suport en l'àmbit de l'acollida. I el pitjor que podria passar és que es polititzés, si no s'ha fet ja, una situació d'aquest tipus per part del Partit Popular i de Vox. És irresponsable utilitzar una situació d'aquest tipus per generar confrontació.
12: És Sílvia Paneque, portaveu del govern. L'executiu ha demanat que no s'abordi la possible acollida de menors de Ceuta com una qüestió de xifres o quotes i s'ha tornat a obrir a col·laborar amb l'executiu espanyol.
9: I detingut un menor per la seva presumpta relació amb la mort d'un jove la setmana passada a Balaguer en un accident de trànsit. Els Mossos han trobat signes de violència criminal previs a l'accident en el cos de la víctima, Maricel Benavarre.

0: L'accident es va produir el 26 d'agost de nit i en ple nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat es va localitzar el cos sense vida d'un home amb alguns possibles signes de violència que se li haurien infligit abans de patir l'accident, possibilitat que hauria confirmat l'anàlisi forense. Els Mossos van obrir una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquest accident i han detingut un menor a qui acusen d'estar implicat en el succés. El jove passava aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: Són les 7:25.
2: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
3: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Xato! L'estiu s'acaba.
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Hoy por hoy, Catalunya.
1: I avui és un dia de nervis perquè 9.000 alumnes comencen a les 9 d'aquest matí les proves d'accés a la universitat en la darrera convocatòria extraordinària que es farà en un mes de setembre. A partir del pròxim any, com ja passa a la resta de comunitats autònomes, la repesca de la selectivitat es farà a principis d'estiu, un mes després de la primera convocatòria.
6: Del total d'estudiants matriculats, més de 7.600 són alumnes de batxillerat. D'aquests, una mica més de la meitat es presenten només a matèries optatives, que són les que més impacte tenen per millorar la nota. Els alumnes que el pròxim curs facin segon de batxillerat o de grau superior tindran dues convocatòries de les PAU seguides, la primera el juny i l'altra el juliol. Segons fonts del govern, aquest avançament simplificarà el procés de preinscripció universitari i també per la formació professional, perquè tots els estudiants ja tindran l'expedient definitiu abans de marxar de vacances.
1: I les matriculacions de cotxes han pujat un 3,3% a Catalunya durant el mes d'agost. Aquesta alça s'ha donat per l'augment de matriculacions en vehicles elèctrics i combustibles alternatius, que han pujat un 13% respecte a l'any passat, mentre que en el cas del dièsel aquest s'enfonsa fins a més d'un 50%. Èlia Pijuan.
7: Les matriculacions dels dièsels purs junt amb els turismes de benzina, no arriben a un 18% de quota sobre el total de les vendes d'agost, segons dades publicades per la patronal automobilística ANFAC. Els vehicles elèctrics i híbrids endollables, en canvi, han assolit una quota rècord del 28% entre les vendes a l'estat espanyol, amb més de 20.000 matriculacions. És el primer cop que aquest tipus de cotxes tenen una quota superior al 25%. Les quatre marques amb més vendes a l'agost han estat Toyota, Volkswagen, Kia i Seat.
1: I després de 3 mesos de vaga indefinida... Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que el conflicte continua encallat i reclamen a l'Ajuntament que mogui fitxa. Júlia Domènech.
8: Els treballadors reclamen millores salarials, d'horaris i de conciliació. Ahir la vaga la va seguir un 60% de la plantilla al matí i un 55% a la tarda, segons dades de l'Ajuntament. Pau Solsona és membre del comitè d'empresa.
9: La vaga segueix perquè no veiem cap passa de l'Ajuntament, cap apropament. Ells, jo crec que la seva estratègia és de dilatar el conflicte, que ens cansem, però bé, la gent no té clar que no signarem un acord que no beneficia a la majoria o al total de la plantilla.
8: El gerent del consorci, Ferran Burguillos, assegura que la negociació no s'ha tancat en cap moment i que ara esperen que els sindicats replantegin la seva posició.
1: I la justícia ha ordenat desmantellar la muntanya de Salt de Sallent, una muntanya, atenció, de 45 hectàrees de runa i residus salins gestionats per l'empresa Iberpotash.
6: Després de més de 20 anys de litigis pel seu impacte ambiental, el Tribunal Superior de Catalunya ha donat la raó a l'associació de veïns que demanaven restaurar la zona, segons ha avançat La Vanguardia. L'empresa assegura a aquest diari que, un cop esgotada la via dels recursos, complirà la resolució judicial.
1: Queda un minut i mig perquè siguin 7:45 i avui, Susana, què celebrem?
6: Doncs mira, que fa just 18 anys, per tant, majoria d'edat, doble celebració, Google va llançar la seva web Chrome.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
2: Ser Tarragona, Radio Reus. Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus. I al carrer Víctor Català A 58 del Polígon Agro Reus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
3: Formació professional. Estudis que et preparen per encaixar en la vida real. Visita'ns al carrer Joan Serra i Vilaró. Últimes places. Ilerna, FP oficial. En futur reivindicatiu.
4: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
5: Hoy por hoy Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és 2 de setembre i estem com estàvem.
7: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
8: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no hi ha temps.
9: Jo diria que estem en la fase d'escac i mat.
6: Els primers són els mestres, que mantenen la vaga pel 8 de setembre, i els segons són els metges, que alerten que volen inundar el president Illa de les queixes dels pacients. Pel que fa als professors, el govern assegura que no es pot negociar l'innegociable, i pel que fa als metges, diuen ells, els doctors, que parlar amb salut és com fer-ho amb una paret. Ara hi entrem en tot plegat, però abans els tres imprescindibles i el primer de tot com tenim les carreteres.
10: Relar-se, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
6: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
11: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant que més enllà de les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, que a hores d'ara circulen amb intensitat, destaquem una incidència. En aquest cas, un accident des de primera hora del matí a l'A2, a l'altura de Castellnou de Seana, que en direcció a Barcelona doncs obliga a tallar un carril de circulació. Tot i així, tot plegat, doncs provoca encara menys d'un quilòmetre de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
6: El segon imprescindible, el transport públic. A aquesta hora no hi ha incidències. I el tercer?
12: Estabanell. Per un equip millor, us ofereix el temps.
6: Jordi Carbó, bon dia.
13: Bon dia, temps assolellat i més calorós que ahir. D'augment, temperatures mínimes semblants als darrers matins, 23 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona, 20 a Lleida, 19 a Girona. Farà sol a tota hora, amb alguns núvols a les comarques de Tarragona, però igualment amb sol, i la temperatura pujant ràpidament de mitjana a la tarda, màximes un parell de graus més altes que ahir, entre els 30 i 35 graus a la major part de poblacions, superant els 35 a l'interior de Girona i a Ponent, cap al Pla de Lleida, la Conca de Tremp, també a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda fins la nit, vent de marinada fort.
14: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
5: Hoy por hoy, Cataluña.
6: El govern català diu que no pensa negociar impossibles, conversarà amb els crítics, però hi ha límits.
15: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar, i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
6: És el que deia Sílvia Paneque referint-se al conflicte amb els sindicats en educació. I això ho diu després que l'USTEC hagi demanat reduir el nombre d'alumnes a les aules de 15 a primària i de 23 a secundària, unes xifres que la mateixa OCDE qualifica de poc eficaces. El sindicat, però, no es mourà ni una coma.
16: A partir de l'octubre ja està pactat que cobraran 50 euros per cada nit que passin fora de casa, però segons els sindicats, el departament està disposat també a compensar-los amb hores de descans. Professors de secundària i UGT remarquen també que el departament els farà arribar a l'octubre un primer càlcul del deute pels plusos d'antiguitat que es van congelar a l'època de les retallades, avenços que per Ignasi Fernández, del sindicat de professors de secundària, justifiquen que no s'assumin a la vaga del primer dia de curs.
17: Fer una vaga costa diners i el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum, i no podem sotmetre'ns a consignes genèriques, buides de contingut.
16: Tot i això, els sindicats que ara mateix mantenen el diàleg amb el departament demanen a la consellera que sigui transparent respecte a l'error de PISA, que comparteixi tota la documentació i que prengui mesures perquè no es torni a repetir.
6: És el que ens ha explicat la Soledad Domínguez després que el Departament d'Educació hagi dit doncs, que ja ha complert el 96% dels acords que va signar amb els sindicats de mestres per aquest inici de curs. I si dèiem que tenim els mestres molestos mantenint aquesta vaga, els altres són els metges, que també reprendran les protestes amb aquest inici de curs. Auguren, Susana Ruiz, bon dia.
18: Bon dia.
6: Una temporada calenta.
18: Sí, reprendran les protestes amb vagues incloses alhora que mantenen la campanya Ni un minut més, amb la qual es limiten a fer estrictament la seva jornada sense fer hores extra. Els metges acusen el Departament de Salut de no fer res mentre la sanitat pública es deteriora dia a dia. Els propers mesos els facultatius intensificaran les protestes fins al punt, diuen, de fer el sistema ingovernable.
19: Ingovernable perquè les llistes d'espera se'ls menjaran amb patates i perquè les reclamacions dels pacients que nosaltres fomentarem s'encarregaran d'ensorrar-los en una munió de procediments que sense els metges no se'n sortiran.
18: És el que ha explicat el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en declaracions a SER Catalunya.
5: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
6: I consternació a Manresa per la mort d'un home apunyalat al carrer. Tenia 45 anys, era pare de dos nens i molt conegut a la zona. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i avui es farà un minut de silenci.
18: Sí, però ahir a la tarda ja hi va haver una altra concentració de rebuig impulsada aquesta per l'entorn d'Aliança Catalana. El cas està sent instrumentalitzat per l'extrema dreta i per grups polítics que han fet córrer notícies falses. Diuen que els dos detinguts per aquest crim de 15 i 16 anys són menors migrants no acompanyats i això no és veritat.
6: I el president Illa viatjarà avui cap a Ucraïna conjuntament amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per expressar el suport català a la guerra que manté contra Rússia des de fa més de 4 anys. Un viatge, però, que arriba, i ja ho hem anat explicant també a l'Ui per Ui, en un moment delicat al país. Xavier Balló.
20: El president té previst mantenir alguns contactes institucionals i polítics vinculats al president Zelensky i també establir lligams de cooperació amb el país tant per contribuir en l'enviament d'ajuda humanitària com per participar d'alguna manera en la reconstrucció del país. Illa serà el primer president autonòmic en visitar Ucraïna en guerra i la situació del país fa que la logística sigui molt més complexa, tant per arribar a Kiev com per garantir la seguretat de tota la comitiva que les darreres hores s'ha minimitzat per aquesta raó. Illa volarà avui fins a Varsovia, Polònia, amb l'objectiu d'arribar a Ucraïna dijous en tren i passar-hi 48 hores, un viatge com és habitual, però aquest cop encara més coordinat amb l'ambaixada espanyola i amb actes conjunts amb l'alcalde Collboni.
6: I el govern no preveu modificar les restriccions d'accés a Collserola per la pesta porcina.
18: Això malgrat que ja fa dues setmanes que no es troba cap nou positiu a la zona del risc.
21: I malgrat que portem dues setmanes sense que ja s'hagi declarat un positiu en pesta porcina africana en la zona d'alt risc, la malaltia encara no es pot considerar erradicada. Com saben, hi ha d'haver, s'ha de continuar aquesta estratègia de contenció sense canvis a criteri del govern.
18: L'executiu ha aprovat un paquet d'ajudes i línies de finançament a les empreses de la zona de Collserola que s'han vist afectades i també pels escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia.
6: Són les 7:58. Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
22: Bon dia, Gisela.
6: Tancat ja el mercat de fitxatges, el Barça va presentar ahir a Gabriel Jesús.
22: Va reiterar que es troba físicament al 100% i que ha deixat enrere els problemes de genoll. Va explicar que s'ha baixat el sou per complir el seu somni, que va saber que podria venir al Barça fa una setmana i que no li ofèn ser el plan B o C a Julián Álvarez. Sobre millorar l'equip.
23: No vengo aquí para mejorar porque estoy de puta madre. Perdona.
22: Va corregir dient que els seus companys ja són molt bons. El brasiler és un home molt creient, molt religiós, així que els titulars estaven servits. Al periòdico, Gabriel Jesús, el fitxatge de Déu. A La Vanguardia, la fe mou a Gabriel Jesús.
6: Déu-n'hi-do. Marc Casado, que finalment ha estat cedit al Deportivo de la Coruña.
22: Amb opció a compra de 30 milions d'euros, no s'ha mogut Julián Álvarez. Se queda a la portada de l'As. L'Espanyol també va tancar el mercat amb incorporació. Es tracta d'Andoni Gorosabel, de l'Atlètic Club. Arriba cedit amb opció a compra.
6: I avui es disputa la final de la Copa Catalunya.
22: Entre el Sabadell i el Barça B, serà a 2:15 de la nit a la Nova Creu Alta.
6: Gràcies, Arnau.
22: Fins ara.

0: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. La crisi migratòria de Ceuta està posant en safata a l'extrema dreta una oportunitat per desplegar tot el seu argumentari xenòfob. Com heu sentit, avui el PP ha convocat concentracions en moltes localitats de l'Estat en suport a la població de Ceuta. I a Catalunya, els ajuntaments de Badalona i Castelldefels, els dos bastions populars en àmbit municipal, s'han sumat a la convocatòria. Això mentre a Manresa, Aliança Catalana fa córrer mentides sobre l'autoria del crim d'un home en plena festa major. L'atribueix a dos menors migrants, quan això no és cert. És notícia que ara mateix ampliem, però abans els tres imprescindibles, i el primer d'ells és el trànsit. Ferran Arrándiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
2: Bon dia, doncs, a hores d'ara hem de tenir paciència per aquest accident de primera hora a la A2, a l'altura de Castellnou de Seana, que recordem, en direcció a Barcelona, continua tallant un carril de circulació. Tot just fa pocs minuts hem d'afegir dos accidents més, un a la C32 a Mataró, on es talla un carril de circulació en direcció a Barcelona, amb 2 quilòmetres de cues i afectacions de retruc també a la C60 cap a Argentona. L'altre accident ha estat a la AP7 a Mollet del Vallès, que talla un carril en sentit nord amb 1 quilòmetre de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: El segon imprescindible, el transport públic, de moment sense incidències, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, què ens espera? Calor.
3: A partir d'avui la temperatura pujarà ja de manera més apreciable, a la tarda sobretot, ara ambient encara entre agradable i fresc, 23 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 21 a Tarragona, 20 a Lleida, 19 a Girona. El sol lluirà a tota hora arreu de Catalunya, amb alguns núvols a les comarques de Tarragona, però igualment amb molt de sol, i les màximes seran un parell de graus més altes que ahir a la major part de poblacions. Ens veurem entre els 30 i 35 graus a gran part de Catalunya, superant els 35 a l'interior de Girona i sobretot a Ponent, cap al Pla de Lleida, l'interior de l'Ebre i la Conca de Tremp. Aquesta calor aguantarà fins a finals de setmana.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Badalona i Castelldefels se sumen a les concentracions que aquest vespre es faran en molts municipis d'Espanya en suport a la població de Ceuta. El Partit Popular ha activat la maquinària perquè aquesta cita arribi també a Catalunya a través de les dues grans ciutats que lideren. El govern català no s'hi sumarà i lamenta la politització de la crisi migratòria. Xavier Balló.
4: Tant el PP com Vox han fet una crida a participar d'aquestes concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i replicar-les a totes les ciutats, però els ajuntaments populars de Badalona i Castelldefels ho fan de manera oficial, assegurant que volen fer arribar la solidaritat al poble ceutí en el dia de Ceuta, la festivitat de la ciutat autònoma. El govern de Catalunya, de la seva banda, tem que la cita acabi servint per generar confrontació.
5: Que el suport a la situació passa per el suport sanitari i el suport en l'àmbit de l'acollida. I el pitjor que podria passar és que es polititzés, si no s'ha fet ja, per part del Partit Popular i de Vox. És irresponsable utilitzar una situació d'aquest tipus per generar confrontació.
4: La portaveu Sílvia Paneque ha demanat no abordar la possible acollida de menors de Ceuta com una qüestió de xifres o quotes, i s'ha tornat a obrir a col·laborar amb el govern espanyol.
1: Aquestes concentracions impulsades per PP i Vox han provocat que des de l'esquerra se'n convoqui una d'alternativa, Susana Ruiz.
6: Sí, la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme també ha convocat aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per clamar contra el racisme que s'està posant de manifest amb la situació de Ceuta.
1: I la por a l'immigrant també esquitxa un crim que s'ha comès a Manresa. Hi ha consternació a la capital del Bages per l'assassinat a ganivetades d'un veí de Castellnou. Tenia 45 anys, era pare de dos nens i estava vinculat a la cultura popular.
6: Els Mossos han detingut dos menors de 15 i 16 anys, un dels quals la policia creu que és l'autor de la ganivetada. L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per avui a les 12 del migdia. Ahir, però, ja hi va haver una concentració atiada per l'entorn d'Aliança Catalana. Els grups d'extrema dreta estan instrumentalitzant el cas i han fet córrer notícies

0: Banco do Brasil!
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
0: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol!
2: Dotze i cinc, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal estàs, Flaqui?
3: Bé, esperant la teva frase.
2: Apunta. Les decisions més importants són les que es prenen en silenci.
3: Aquesta em sona.
2: De José Mari Vaquero. Sí, sí. Les decisions més importants són les que es prenen en silenci. I la majoria de fitxatges del Barça han estat així, en silenci. De fet, qui més soroll ha generat, Julián Álvarez, no ha vingut.
3: No.
2: Aviam, Flaqui, per línies. No. Livakovic per Ter Stegen.
3: Bé, bon canvi.
2: Xavi Espart per Araujo.
3: Posicions diferents, però portarà més Espart del que ha portat Araujo.
4: No, vergüenza.
2: Rodri per Casado.
3: Un gran fitxatge. Espera el valor Masia, però fitxem el millor migcampista en la seva posició.
4: Rodri, és Rodri. No és lo mismo. Rodri és Rodri.
2: Gabriel Jesús per Lewandowski.
3: Aquí estic amb Robert. Perdem.
5: Hombre, es que es fichación de uno que es difícil de sustituciones.
3: Clar.
2: Anthony Gordon per Ferran.
3: Sortirem guanyant.
2: Adeyemi per Rashford.
3: Que Adeyemi em genera algun dubte. Li posaré una X.
2: La temporada passada tenies lliures tres dorsals, el 2, el 12 i el 19. Cancelo va arribar al mercat d'hivern, al gener. Aquesta temporada el Barça utilitza tots els dorsals del primer equip, per això la inscripció de Gabriel Jesús va arribar tan tard, perquè havia d'alliberar dorsal Marc Casado. Però en global, en síntesi, Livakovic per Ter Stegen, Xavi Espart per Araujo, Rodri per Casado, Gabriel Jesús per Lewandowski, Anthony Gordon per Ferran, Adeyemi per Rashford. Té millor plantilla el Barça aquesta temporada que l'any passat?
3: Jo crec que sí, per una qüestió de recursos. Té molt on escollir Hansi Flick. Veig a Flick content, per tant, si ell està content, dedueixo que la plantilla és millor, però vist des de fora, és veritat que el mercat començava amb dues grans mancances, que eren un central i un davanter centre, i a cap dels dos ha arribat. Bueno, s'ha fitxat a Gabriel Jesús al final, però em fa l'efecte que per profunditat plantilla, pel mig del camp que tens, perquè la davantera més o menys l'has equilibrat, tinc el petit dubte de la defensa, però em fa l'efecte que a la teva pregunta et dic sí, crec que el Barça té millor plantilla i més recursos que la passada temporada.
2: Aviam, per parts, el dorsal 19, que té un punt poètic, està ocupat per Roni Bardagi, que en realitat deixa plaça lliure perquè té lesió de llarga durada. És el dorsal de Julián Álvarez, qui sap si el podrà ocupar el mes de gener. Ja ho veurem. El rol de Roni Bardagi l'ocuparà Bizigu, que té fitxa del Barça Atlètic, igual que Hamza Abdelkarim, que són dues apostes de club, Bizigu i Hamza. I aquí hi ha un dels primers grans canvis dels que se n'ha parlat poc. El Barça està incorporant futbolistes joves que estaran entre primer equip i filial perquè necessita anticipar-se a la Premier, amb qui és difícil competir per grans fitxatges, ara amb el Bruno Alemany i el Fermín Suárez. Explicarem els números de bogeria d'Anglaterra. I, com deia el Flaqui, si fem cas de la planificació esportiva inicial, el Barça tenia clar que havia de millorar el nivell de la davantera. Ho vam explicar el que t'hi jugues. Més que no pas la defensa, tot i que si es podia, volien fitxar un central. Però a la davantera és on s'han concentrat la majoria dels moviments. I no, Flaqui, no ha arribat cap central, però perquè els diners s'han invertit en Rodri i perquè es confia en Christensen, a qui han renovat. Una renovació sorpresa. De moment, Flick l'està utilitzant. Tampoc ha arribat el davanter estrella desitjat, Julián, Lautaro, João Pedro, Harry Kane, fitxatges que el Barça ha vist que eren impossibles, i ha hagut d'adaptar-se i buscar solucions. És el primer estiu on Deco ha pogut gastar més del que ha ingressat. És novetat. El Barça ha gastat més del que ha ingressat. 180 milions d'euros més o menys en fitxatges i 110 més o menys en ventes. Gràcies, sobretot, el traspàs de Ferran Torres i el canvi de política en el futbol base, i això també és important i se'n parla poc, perquè ara el concepte global és que els canterans que marxen ho han de fer traspassats. No és casual que des d'aquest estiu Deco controli el primer equip i el Barça Atlètic. Fitxa joves a cavall entre Barça i Barça Atlètic, joves amb projecció, d'inversió baixa per anticipar-se als clubs més rics, i traspassa jugadors del filial, alguns que ni tan sols han tingut espai al primer equip per treure diners guardant-se opció de recompra. La Masia ha de servir per a reforçar el primer equip, però, com us diem, no hi caben tots, i els que marxen és millor que deixin diners a caixa, un canvi de filosofia que va sorprendre molt al mercat de fitxatges entre clubs, altres directors esportius, representants, intermediaris, etc. Però que ha reportat uns 60 milions d'euros, 50 més els 10-11 d'Ansu Fati, uns 60 milions d'euros. Una política que ja aplica el Madrid des de fa temps, ja l'aplica el Madrid des de fa temps. La diferència és que al Barça continuaran arribant jugadors al primer equip. Els propers en renovar seran Xavi Espar i Gerard Martín. Amb Flick i Deco, qui treballa discretament i en silenci, les decisions importants es prenen en silenci, es queda i té premi. Get these.

0: A l'aeroport del Prat, Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Què tal, bon dia.
0: Ha arribat ja Marc Casado, que ha de marxar cap a Corunya o encara no?
1: No, o espero que no, perquè si ha arribat me l'he menjat. Per tant, no, que no hagi arribat, estic aquí esperant-lo a la porta.
0: Perquè ha estat l'última operació del Barça en aquest mercat de fitxatges, a última hora de la nit, marxa cedit amb opció de compra.
1: Sí, és una opció de compra pura de 30 milions i el Barça paga una part de la fitxa del futbolista, és una opció que va aparèixer a última hora, ahir, en el mercat, després de tot el que s'havia parlat, i mira, hi apareix per aquí Marc Casado.
2: Epa.
1: A veure.
0: És que estava esperant escoltar l'entradeta del que t'hi jugues per sortir del cotxe i venir-te a saludar, Santi Ovalle.
1: Estem aquí arribant, a veure, va amb unes maletes. Espera, això és un moment de ràdio, i a part, com ara fem vídeo, la Núria m'ha demanat a veure si li puc posar la imatge. Així que...
0: Molt bé, doncs en directe, eh? Aviam, sí. Assaltarem Marc Casado.
1: Marc, què tal, com estàs?
3: Bona tarda, bon dia.
1: Com et sents després d'haver de marxar al Deportivo?
3: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió.
4: T'ha costat prendre la decisió, Marc?
3: Bueno, deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve.
4: Com està deixar la casa ara després de tants anys, Marc?
3: Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
5: Suposo que ganes de jugar, Marc, i tornar amb més força, no?
3: Sí. És aquí, segur?
4: Marc, el Barça no se pierde, no? Yo te sé a Coruña, no? Marc?
1: Que estem al mostrador.
4: El futuro es largo, no?
3: Sempre, nunca se sabe.
1: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etc, o no?
3: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
1: Quin missatge li envies a l'afició, que aquesta que tant t'ha venerat amb la teva imatge canaletes, mítica, etcètera?
3: Però té que el DNI.
0: És meravellós, eh? Això és ràdio, sí senyor, és ràdio.
1: Gràcies per atendre'ns a aquesta situació.
3: Gràcies.
1: Doncs el deixem que facturi el Marc Casado, agafant, se'n va aquest vol cap a...
0: Fes una abraçada.
1: Cap a Corunya.
2: Segur que era allà, eh? És on ha d'anar, eh?
1: Sí, mostrador, un dels mostradors de
6: facturació. Los líquidos, por favor. Los líquidos en una bolsa, por favor.
0: Queda clar que una mica molest sí que està, sí, perquè li hagin retirat el dorsal. També et dic que, pel que tinc entès, Santi, al club, hi ha qui també està una mica molest amb les promeses de Jorge Méndez, que després no es compleixen perquè diu que portarà ofertes de 40, 30, 40, 50 milions d'euros i resulta que aquestes ofertes després no existeixen.
1: Sí, evidentment, fa des del juny que sap que té aquesta situació, no?, i que el club creien que podrien treure uns diners, però al final també el jugador decideix on vol anar, a última hora li arriba al Deportivo, el Barça havia d'alliberar la fitxa, ara ho explicarem, i clar, i al final és veritat que Deco a última hora va demanar una obligació de compra de 30 milions, era una clàusula inassumible, es va acabar negociant i ja no és obligació, sinó que és una opció de compra de 30 milions que el Depor difícilment farà efectiva perquè és una quantitat molt gran per un equip de la Lliga, que no siguin el Barça, el Madrid o l'Atlético de Madrid.
0: Que no ho deia específicament pel cas Casado, Jorge Méndez porta altres jugadors, Alejandro Valde, en fi, uns quants de la plantilla, però que diguem-ne que les promeses que hi havia a principi d'estiu no han acabat de fructificar en forma de diners. En el cas de Jorge Méndez, trasllado coses que m'expliquen. El Barça pagarà part del salari de Casado, gran part del salari de Casado, marxa al Deportivo en un projecte molt guapo, ara l'analitzarem també amb el Bruno Alemany i el Fermín Suárez. Hola, els dos.
7: Què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Que han estat pendents dels moviments del mercat fins a última hora i aquesta opció de compra que va condicionada en part als partits que Casado jugui al Deportivo de la Coruña. De fet, el seu director esportiu, Fernando Soriano, al Larguero, quan encara no estava 100% tancat el fitxatge, però ja encarrilat, deia això a Manu Carreño.
9: És un jugador que ja vivió aquí un ascenso del Depor a primera ref, sí, a segunda división A. Siempre le ha gustado el Depor.
10: El único asunto que falta para cerrar esa negociación, digamos, es la clave, esa opción de compra que el Barça creía que fuese obligatoria, pero que finalmente aceptaríais sin que fuese obligatorio para el Depor.
9: Bueno,
10: ¿Van por ahí los tiros?
9: Bueno, puede ir cerca, pero bueno, no es eso determinante. Al final, ahora mismo ya estamos, ya te digo, en temas, en estos momentos, si el que no tenga todo eso negociado y ya todo el tema que dijéramos escrito, no le va a dar tiempo a
10: ya, cerrar. Vale, vale. O sea que está,
9: La inscripción, ¿no? Entonces son temas a lo mejor parecidos, pero bueno. No de ese índole, pero bueno, podríamos decir que parecido, sí.
0: Temes parecidos. Perdón, ja va per aquí la història, ja l'anirem rascant en els propers dies, per donar els detalls exactes d'aquesta operació, que envia Marc Casador al Deportivo de la Coruña i permet la inscripció de Gabriel Jesús, que es va posposar fins a última hora per una qüestió federativa, no de fair play, sinó de que el Barça utilitza tots els dorsals.
1: S'havia de donar la baixa de Marc Casador perquè pogués entrar en fitxa federativa Gabriel Jesús, i per això vam estar fins l'última hora de la nit, fins a... no quedaven ni 10 minuts perquè acabés el mercat, que s'havien d'enviar els papers perquè necessitaven la signatura de Casador, aquest contracte, per donar la baixa i aleshores sí poder activar el contracte de Gabriel Jesús davant la Federació Espanyola.
0: Portarà el dorsal 9, Gabriel Jesús, 10 milions d'euros fixes més 5 en variables, com va explicar el Santi Ovalle ahir, firma per 3 anys... y dijo que va a saber del interés del Barça la última semana de mercado.
7: Yo pienso que una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Estaba muy contento, pero claro, la confianza que todo podría ir bien. Cuando empecé a pensar, no, es una gran posibilidad, puede pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Ahora empecé a entrenar, a jugar y nada, y bien para que todos estén contentos.
0: Passa moltes vegades, que pots tenir una planificació i resulta que el més important és cou la última setmana de mercat, i coses que no tenies previstes. Un Gabriel Jesús, que ell mateix reconeix, és davantecentre, tot i que també explica que gran part de la seva carrera l'ha jugat a la banda.
7: Vosotros que miro el partido siempre sabe que ha jugado mucho también en fuera, los dos lados. Bueno, no hablé ainda con Mister sobre esta posibilidad, pero claro, estoy siempre para ayudar como quiera. Claro que hoy mi posición es delantero, pero ha jugado mucho. Yo pienso que 30 o 40% de mi carrera ha jugado por fuera también. Bueno, empecé a jugar fútbol por el lado, ¿sabes? Entonces, bueno, puedo jugar. Agradezco a Dios todos los días que puedo hacer estas 3-4 posiciones porque me ayuda mucho.
0: D'aquí a una estona al que t'hi jugues parlarem amb una persona que coneix molt bé a Gabriel Jesús, però Fermín, Bruno, és una de les coses que valora Hansi Flick, aquesta polivalència en tots els davanters, per ser un atac versàtil, amb alternatives, rotllo Paris Saint-Germain, ja ho hem explicat, que era una de les voluntats de Hansi Flick, i Gabriel Jesús li dona aquesta possibilitat.
8: Que hi hagi molta mobilitat, no? De fet, jo, i molts oients recordaran, duels Manchester City-Real Madrid de Champions, amb Gabriel Jesús treballant moltíssim la banda esquerra, perquè és un jugador que és molt disciplinat, que encadena molts esforços, que té gana, és un tipus que té energia. El tema sempre a l'asterisc és el tema físic, no? Però a poc que estigui bé en un bon to, ja et dic que com a titular o suplent serà un jugador que portarà, perquè sempre té bona predisposició.
11: Jo em mullo, jo crec que al Barça el veurem molt poc a la banda. Amb les alternatives que té el Barça per fora, jugadors més enllà de, òbviament, Lamine Yamal, pot jugar Rafinha per fora, Adeyemi, jo crec que el Barça ve per fer de nou quan sigui de titular i quan no per sortir a segones parts a desencallar partits.
0: Sobre el tema físic, Gabriel Jesús, que ja heu escoltat, parla molt bé el castellà. Sí. Després li preguntarem a la persona que el coneix per què. El parla tan bé, tan i tan bé, que ja sap dir fins i tot paraulotes, i és les que utilitza per explicar com es troba físicament.
7: No hablé todavía con Mister sobre táctica, lo que quiere que hago. Pienso que esta semana ya vamos a hablar todo. Yo tengo mis cualidades, no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdona. Están muy buenos.
0: Està molt bé.
11: I això que és atleta de Déu, que s'ha saltat aquí una mica la línia.
0: Sí, per cert, ha fitxat pel Barça ara, però fa 10 anys, el 2016, va poder venir, el Barça el va descartar perquè costava més de 30 milions d'euros i va preferir incorporar un jugador de rendiment més immediat com Paco Alcácer.
7: Yo he dicho muchas veces que miraba la Champions cuando niño y faltaba al colegio, a veces para mirar, y miraba como Ronaldinho, miraba a Deco también.
11: Quina és més forta, el Paco Alcácer en lloc de Gabriel Jesús o el Ferran Torres en lloc de Julián?
0: És una molt bona bon pregunta, debat, eh? Flaqui, respon.
12: Per què fer?
0: Com?
12: Per què fer?
0: Per què fer?
12: Per què fer va ser un fatxa espectacular.

0: N'hi ha una que sorprèn, la del dorsal número 4, que és Brian Fariñas. Per què està al primer equip?
1: Perquè Brian Fariñas marxava del Barça a principi de l'estiu i va ser la manera de retenir-lo. Dir-li ja al mes de juny, finals de juny, principis de juliol, dir-li que seria futbolista del primer equip del Barça. Aleshores, a Hansi Flick li agrada i la direcció esportiva diu: escolta, si el volem mantenir, l'hem de tenir al primer equip, l'etapa de filial li queda curta i l'han mantingut a la plantilla i li han donat el 4, que és un número molt, molt gros, que sorprèn molt, el 4 del Barça. Adeu, Marc, el Casador, que marxa per aquí. Sorprèn molt aquest número, però home, és l'únic que quedava lliure junt amb el 19, però era lleig treure-li a Rooney, a part si es recupera aquesta temporada està obligat a tenir dorsal, així que han volgut donar-li el 4 a Brian Fariñas i el 19, que és el que diu Rooney Bargi.
0: Un jugador que va ser clau als èxits de la juvenil fa dues temporades, amb la Youth League, el triplet, i que ha jugat molts partits amb el Barça Atlètic de Beletti aquesta última temporada, 34 partits, ha marcat 5 gols, 7 assistències, i que és molt amic de Lamine Yamal, no?
1: Molt, molt. Diria que ara ha marxat Casador, que era un altre dels grans amics, en Balde, doncs el millor amic dins del vestidor, en Gavi, també són molt amics, Fermín, però un dels millors amics de Lamine Yamal, perquè és company de generació. Brian Fariñas va fitxar, no és de la Masia de tota la vida, com Lamine o com
0: Villarreal, no?
1: Sí, correcte, o com Xavi Espar, per exemple. Va fitxar el Villarreal i va desencadenar un conflicte gran, perquè el Villarreal va sospitar en aquell moment que, o creia que el Barça estava darrere de la desvinculació de Brian Fariñas, quan era, bueno, per un tema de que es portava malament amb un noi que era un altre dels assenyalats del Villarreal, familiarment van entendre que l'havien de treure del Villarreal. Aleshores el pare va desvincular el jugador del Villarreal i el Barça va dir: si el desvincules el fitxem. Va fitxar pel Barça i aleshores recordo que el Villarreal va fer un sidral mediàtic d'això, perquè va acusar el Barça d'estar darrere d'aquesta desvinculació i d'actuar amb mala sarsa. Això va passar a millor història i ha fet carrera a les inferiors del Barça i ara li arriba l'opció de primer equip a un futbolista que agrada molt a Flick. És veritat que a Flick li agrada molt, creu que té qualitat i que principalment, ja et dic, té dorsal de primer equip perquè marxava del club i era la manera de retenir-lo.
0: I el Barça al final no incorpora cap central perquè l'oferta pel jugador que volia, que és el que va explicar el Nil Solal que t'hi jugues, Nystad, no va ser acceptada pel 20.
1: Sí, ho explicàvem ahir. Van oferir 8 milions, el 20 creia que valia bastant més el jugador. El Barça va veure ja des d'ahir a primera hora que no hi havia opció de fitxar aquest futbolista i es donava per content amb el mercat que havia fet d'entrades i només quedava tancar les sortides que es van tancar ahir.
0: Santi, qualsevol cosa, que t'hi jugues fins a les 2 del migdia. En tot cas, ja t'has guanyat el salari, sí. Posant en directe a Marc Casador.
1: Escolta, gran moment, eh?
0: Sí, sí, per mi és el que demostra el que significa un programa de ràdio, el que és la ràdio en directe.
2: Quina puntualitat.
0: Sí, sí.
3: La màgia de la ràdio. Ja pots apagar
1: l'ofo. Li agraïm al Marc Casador perquè és una entrevista una mica estranya fer-la a un mostrador de facturació de Vueling a l'aeroport del Prat de Barcelona, però gran moment el que ens ha regalat, així que li desitgem tots els èxits i tota la sort a un futbolista que és veritat que s'ha enconat una mica la seva sortida, però que ha estat un símbol del club.
0: Totalment.
3: Però és una mostra més de que Casador és un paio normal. És un tio que celebra els títols, se'n va a canaletes i ara apareix, se'n va, doncs, a part, tatina el mostrador de Vueling.
0: I que sap greu, que li treguessin el dorsal i tal. I és veritat que el projecte del Depor és guapo. Ara el comentem amb el Bruno Alemany i el Fermín Suárez. Abans, Flac, ja has dit que el Barça té millor plantilla que l'any passat, on ja va competir per guanyar la Champions. Vull dir, sí, no la va aconseguir, però la podia haver guanyat perfectament.
3: Sí.
0: I entenc que aquest any també, òbviament, depèn de molts condicionants, lesions, arbitres, si tens un bon o mal dia, els arbitratges...
3: Que et pitin unes mans dins l'àrea, a favor.
0: Exacte, bueno, petits, vull dir que el Barça, la gent competirà per la Champions. El Barça ja va competir per la Champions l'any passat i va competir l'any anterior. Per tant, lo normal és que aquest també la competeixis.
4: Lo que fue.
0: Saps per què?
4: Lo que
0: bàsicament, cállate, Xolo. Que ja t'han dit que això era penalti, el de Pubill.
4: Però no lo pitaron.
0: Deia que Hansi Flick converteix en or tot el que toca.
3: El nostre rei Mides.
0: Per això avui el Bermúdez, que s'ha enamorat
3: de qui?
0: Ha entrat a la redacció de Hansi Flick. A part de la música, ja a part de la música de Hansi Flick,
5: porto dos anys
0: i també de la seva gata.
5: De dues persones.
0: Li ha dedicat una cançó.
5: Hansi Flick i la música.
0: La cançó és per Flick, no per la música.
5: Ah, vale.

0: Nu Vega, eh?
1: Bravo.
2: Molt ben trobada, eh? Molt ben trobada.
3: I has dit que això era un remember.
1: Bravo.
2: Un moment vintage.
4: De l'any 99, ho hem mirat.
2: Recordem que feia molts anys que no escoltava aquesta cançó.
3: No, no descartem perquè... que el bigoti de la Viña Mal actual estigui inspirat en Lu Vega.
4: En Lu Vega, igual. Sí, sí.
5: Imagina't. No, deia que si això és un remember, espera't el que escoltaràs d'aquí a una hora, el Què t'hi jugues.
6: Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
5: El futbolista del Madrid, ara ho ampliarem amb l'Anton Meana, atents a la notícia... Raúl Asencio, condemnat per conduir borratxo.
2: El test d'alcoholèmia d'Asencio va donar 0,90 mil·lirams per litre, és a dir, pràcticament quadriplicava el límit. Amb la condemna se li retira el carnet de conduir. Com deies, de seguida ho ampliem amb l'Anton Meana.
5: Com ha dit el Jordi Martí a la redacció, quan ha conegut la notícia ha dit: us puc confirmar que aquesta tassa d'alcoholèmia anava tajat, tajat.
3: Va, no fem broma, que...
5: La iniciativa de la Federació Espanyola de Futbol de congelar els òvuls de les futbolistes aixeca debat entre les esportistes.
2: Sí, la primera a pronunciar-se ha estat l'atleta Ana Peleteiro, esportista en actiu i mare de dos fills, ha explicat a Hoy por Hoy que el focus s'ha de centrar en la conciliació.
7: Yo creo que la lucha debe de estar más en la conciliación y en el acompañamiento a esas mujeres que deciden ser madres para que sientan el apoyo de que sí es posible y que eso no las va a apartar de su trabajo, que darles una opción de congelar óvulos, que además es un engañabobos, porque, claro, la gente dice, ah, congelar óvulos, eso es que pueden ser madres dentro de 15 años. Mentira. O sea, que tú congeles hoy óvulos no significa que dentro de 10 años puedas ser madre.
2: La doctora Eva Ferrer, que havia treballat amb el Barça femení, explica què en diuen els estudis.
8: Lo que nos dice es que una mujer es capaz de quedarse embarazada, parar durante unos momentos de su vida para ser madre, para dedicarse a lo que quiere ser en ese momento y luego volver.
5: Aquestes properes setmanes al Què t'hi jugues plantejarem un debat sobre aquesta qüestió perquè és molt interessant. En bàsquet, el Barça marxa a Andorra per arrencar la pretemporada.
2: Primer entrenament amb la plantilla al complet, amb les 11 incorporacions d'aquest estiu i amb el nou entrenador Sekulic. A les 3 de la tarda marxen cap a Andorra, diumenge, primer amistós contra Morabanc.
5: En tennis avui juguen Carlos Alcaraz i Rafa Jódar al US Open.
2: Alcaraz contra el portuguès Jaime Faria en horari de matinada catalana. Rafa Jódar s'enfronta al xinès Bu a les 7 de la tarda, partit ajornat ahir per la pluja.
5: Com es diu el xinès?
2: Bu.
4: Ah!
5: Jornada de transició a la Vuelta.
2: Una onzena etapa que arrenca amb Enric Mas, continuant líder amb minut i 18 segons de marge sobre Primo Roglic.
6: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
6: @ Què t'hi jugues.
5: Gràcies a tots els que ens seguiu. Hem superat els 100.000 seguidors a TikTok. De fet, estem a punt d'arribar ja als 101.000 i estem a 1.000 de clavar els 100.000 a Instagram. Vinga, per tant, moltes gràcies als que ens seguiu a les xarxes socials. Podeu escoltar el Què t'hi jugues a l'aplicació per a telèfons mòbils. Descarregueu-la, que és gratis, i teniu tot el contingut del Què t'hi jugues, també a la pàgina web de l'emissora. I al YouTube hi ha live per veure'ns, a part d'escoltar-nos, on la Núria ha penjat una enquesta.
10: Sí, què tal? Sí que Flaqui, bon dia, com esteu? L'he penjat fa poca estona, d'aquí una estona mirarem com va el resultat. De moment, creieu que el Barça té millor plantilla que la temporada passada? Sí o no? De moment, un 90% diu que sí.
5: 90%.
10: Que el Barça té millor plantilla que la temporada passada. Només un 10% diu que no. I sí que alguns comentaris, sí que és veritat que gent com el David, per exemple, diu que el Barça darrere encara va una mica curt perquè el Rayo aquesta setmana li va marcar 2 gols al Camp Nou. L'enquesta sí que ja està disponible al YouTube del Què t'hi jugues perquè la gent pugui participar.
5: I també traslladem la pregunta al 606-32-72-11. 606-32-72-11.
4: De moment hem rebut missatge de la Nuri.
11: És tan bon nano Casado que a sobre, mira, li pregunten que si se'n va molestar i diu que no, però se li veu que està trist. Pobret meu, és que no n'hi ha dret. Però bueno, és així el Barça.
4: I segon, el Sergi, de Calella de Mar.
12: I tant que sí, tenim molt millor plantilla que l'any passat. Una abraçada i força, Barça.
5: Però deixa'm saltar-me el guió. Sí, no, aviam, la gent que vulgui respondre la pregunta pot fer-ho, però com que està per aquí ja l'Òscar Nin, que s'incorpora aquesta temporada al Què t'hi jugues amb una secció que es titula El futbol és música, a la 1:30, dos quarts de dues, el Barça juga a València.
2: Sí.
5: Aquesta setmana. Ell ens proposarà recuperar la ruta del bacalao.
2: Ah.
5: Quines parades heu de fer?
4: Segur que l'hem de recuperar.
5: Els que aneu a València aquest cap de setmana per anar ballant Remember rere Remember. Val? Des del carrer Casp al centre de Barcelona fins a Mestalla.
2: Per Mujó anem amb cotxe, per tant, sí. Podem seguir la ruta.
5: Si algú ens vol enviar àudios amb el seu record de la ruta del bacalao, àudios que es puguin emetre, sisplau,
4: sí, això em refereixo.
5: 606-32-72-11, 606-32-72-11, a la secció de l'Òscar Nin, els escoltarem i ve amb protagonista.
2: Caram. Aquesta també feia anys que no l'escoltava.
5: Us dic una cosa. Em fa més il·lusió entrevistar a Ximo Bayo
2: que...
5: que a Leo Messi.
4: No,
5: tu lo conoces a Ximo Bayo o te queda ya lejos,
4: sí,
5: por generación?
4: Claro, cállate, pum, papá, que te punten. Sí, sí, la verdad.
5: 606-32-72-11, 606-32-72-11, el vostre record, si el teniu, de la ruta del bacalao.
2: M'hauria imaginat que algun dia demanaríem missatges sobre això.
4: Si el teniu perquè estava
5: si voleu deixar un missatge a Ximo Bayo, avui una llegenda estarà el que t'hi jugues, eh?
2: És una contradicció en si
5: mateixa. Llegenda de la música electrònica, eh? Ximo Bayo, d'aquí a una estona al que t'hi jugues.
1: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
13: Gratis, estan bojos.
1: I trobaràs tots els continguts del que t'hi jugues.

0: 12:35, què t'hi jugues? A Ser Catalunya, a la una, el Flaqui recuperarà velles costums, velles i boniques costums.
1: Un aperitiu.
0: Amb el Ramon Besa.
1: Sí, senyor.
0: Tens ganes de veure'l? Fa temps,
1: tinc
0: no?
1: Tinc moltes
0: que no
1: ganes. Doncs mira, des d'abans del Mundial que no el veig, per tant, imagina't, 3 mesos.
0: A la una, el Flaqui amb el Ramon Besa. Abans, Bruno, vam escoltar el teu especial final de mercat al YouTube de Larguero, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web, i després vam tancar amb el Manu Carreño els últims moviments del mercat de fitxatges. Per parts, a la Lliga Espanyola els moviments passen per la inscripció de Gabriel Jesús, la cessió de Marc Casado al Barça, el Madrid molta calma, a l'Atlético van incorporar al davanter, a
2: Jonathan
0: David, sí. I es van quedar sense poder inscriure un jugador. Mira tu! Tagliafico va ser que no.
2: Sí, Tagliafico no va entrar finalment.
0: Com és que no va entrar Tagliafico amb l'Atlético de Madrid?
2: Doncs perquè no tenien fair play.
0: Ai, caram!
2: Sí, sí, hi ha una cosa que es diu fair play. I no van poder tirar de fair play.
1: Sí, sobrats, sí. I després ens falta.
2: Menys despesa a la Lliga Espanyola que altres temporades. Va pujar una mica. La raó que donen a la Lliga és que el model a seguir és el d'Espanya, és a dir, planter i una inversió normal, i el model que no s'ha de seguir és el que ara explicarem, és el de la Premier, on hi ha unes despeses...
0: Ara anem al tema Premier, perquè és tremendo, però de la Lliga, i ho hem comentat ara amb el Marc Casado, no? Que el projecte del Depor és guapo, és sorprenent, els fitxatges que ha fet a última hora Casado i Josema Jiménez.
2: Sí. Jugadors joves interessants, Fermín, Amatucci, em sembla un tros de fitxatge, Braitede, han, a més, aconseguit que es quedin jugadors que l'any passat van ser artífecs, van ser molt importants a l'ascens, com és el cas de Jeremà i molts altres. Soriano em sembla un mig, mig del camp, un mig campista brutal. Per tant, és per mi dels que acaba de pujar a primera divisió, dels que més bona pinta fa realment.
3: Tant Depor com Racing, crec que s'han reforçat molt bé els dos i són dos candidats a estar a primera divisió. Tinc més dubtes amb el Màlaga, però el Depor, a més, Adama Traoré, Angelinho, Leo Román a la porteria i sobretot la cirereta del pastís és Aubameyang, que està de dolç i que està vivint una nova joventut, i el Racing també, molt bons moviments, el davanter aquest marroquí que porta encedit del Rennes, Zaviris, molt bo, i el darrer fitxatge ahir, fins i tot entre llàgrimes, va abandonar la ciutat esportiva del Betis, Pablo García, que fitxa pel Racing. El Betis es va desfer de Pablo García per fer encaix a fair play i poder incorporar Ceballos.
0: Ceballos que va anar al Betis també, com dius, a última hora del mercat, hi va haver moviments, crec que 26 inscripcions a última hora, però fitxatges mediàtics pocs.
3: Lemar a l'Elx, potser.
0: Sí, Tomàs Lemar a l'Elx, que va haver de vendre a Fembrugger.
3: Correcte, el Fulham, 12 milions, que reforçarà l'equip d'Arbeloa. Una altra pèrdua important per equips que han de lluitar per mantenir-se a primera.
0: El mercat el va agitar la Premier. Obrim quiosc abans de que el Bruno i el Fermín ens donin detalls.
4: El quiosc del Marcos.
0: Perquè, Marcos, a la premsa internacional es parla precisament d'això, dels diners que s'ha gastat la Lliga Anglesa i també dels que ha ingressat el Paris Saint-Germain a França.
5: Sí, sí, es una auténtica locura. Muy buenas tardes. Terminó el mercado y me quedo en 3 diarios y 2 países. Fíjate, L'Equipe en Francia, 2 páginas al PSG, donde se pregunta, y ahí está Bruno que lo tiene controlado, si Luis Enrique tiene más versatilidad pero menos variedad, y si la nueva versión de este equipo es más fuerte que la pasada temporada, se pregunta José Barroso. El Paris Saint-Germain ha invertido 152 millones en fichajes, con Ferran Torres 48,5, Götze 45 y Acriuoche 50. Pero Luis Campos, el director deportivo parisino, ha recaudado 334 millones de euros. O sea, el saldo positivo del PSG es de 182 millones de euros. Uno de los clubs más compradores del mundo, este verano se ha convertido en uno de los que mejor vende. Y creo que eso invita a la reflexión. Y en Inglaterra me fijo en The Guardian y la locura del Manchester City. Se ha ido Rodri, entre otros, al Barça, recuerda este diario, y han firmado, esto me lo tiene que explicar Bruno, porque yo no lo entiendo, 3 mediocentros por 380 millones de euros. Enzo Fernández, Chelsea, Elliot Anderson, Nottingham Forest y Boadí del Lille. 380 millones de euros ha invertido el City en esa posición. Y en el primer año sin Guardiola, el City ha gastado 526 millones de euros. Y en una sola noche, la de ayer, más que todo el Barça en el mercado veraniego. Por lo tanto, es verdad que han vendido por un valor de 377, pero me parece que el saldo negativo, como recuerda el diario Manchester Evening News, es de 189 millones de euros en un frenético último día de mercado.
0: Gràcies, Marcos. La Premier s'ha gastat molts diners. El nom propi de l'últim dia és el d'Enzo Fernández, que xapó pels seus representants. Ja va pulveritzar rècords quan el Chelsea el fitxa del Benfica. Els torna a pulveritzar ara quan el fitxa el City. A part, he llegit que té com 12 o 13 patrocinadors.
2: Sí, sí, és una màquina de fer calés, de fer pasta. En referència al que deia el Marcos, és veritat, podem dir que poden jugar junts, Boadí, Anderson i Enzo Fernández, jo crec que els veurem junts, però clar, estem parlant de per un mig del camp, una mateixa zona, al terreny de joc s'han gastat gairebé 400 milions d'euros. Enzo, per cert, amb aquest fitxatge iguala el d'Alexander Isa, que era la despesa més important que havia fet un equip Premier a la seva història, i entra al top 5 de fitxatges més cars de la història. Després de Neymar, Mbappé, a partir d'aquí apareixen Isak i Enzo Fernández amb 145 milions d'euros.
0: El City va fitxar a Enzo Fernández i a Ndiaye.
2: I Liman Ndiaye.
0: Liman Ndiaye es va gastar una pasta.
2: 70.
0: Té millor equip o pitjor que la temporada passada?
2: A veure, no hi ha Guardiola i no hi ha Rodri i no hi ha Bernardo Silva. Per mi...
0: I s'ha gastat 500 milions d'euros i la resposta és...
2: I la resposta, jo tinc dubtes, sí.
3: Clar, sí que, sí. T'ho dic perquè són apostes, és a dir, que normalment aquests jugadors d'aquí uns anys veurem que podran oferir-li un sostre competitiu més alt al City, per exemple, a Boadí, però clar, Boadí 100 milions... que és una barbaritat. És que Boadí ha fet uns partits bons a la Copa del Món, venia de bones estones a la seva lliga, però 100 milions no pot ser. Elliot és el setè fitxatge més car de la història. Elliot, 135, és un bon jugador, però és una barbaritat. I clar, han marxat peces troncals, estructurals, Bernardo Silva, Pep Guardiola, Stones, Akanji, vull dir que han renovat mig equip.
2: També hi ha un asterisc... per exemple, Ronaldo Nazario, al Barça li va costar 2.500... milions, a l'Inter 4.000, no? Clar, Ronaldo era molt millor que tots els que hem dit, fins i tot que Neymar i que Mbappé, però en altres temps.
3: Vull dir que és un altre segle, gairebé.
0: Sí, però que vull dir, és la Premier i la resta de lligues.
1: Clar, no és
0: la diferència és abismal.
1: Són altres temps, però també és un altre món, és una bombolla.
2: És que, hi ha una altra dada que és bestial, que és que al top 10 de fitxatges d'aquest mercat hi ha 9 que són de la Premier.
0: 9 de 10.
2: 9 de la Premier, 9 de 10. I l'únic que es cola... és un jugador que ha fitxat pel Real Madrid i que és el fitxatge més car de la història del Real Madrid, que és Diomandé.
0: Diomandé.
2: És a dir, el fitxatge més car de la història del Real Madrid és l'únic que pot mig competir, colar-se entre els 10 fitxatges més cars.
0: És molt bèstia, eh?
3: Clar. Pensem que un recent ascendit de la Premier, que és el Hull City, que intentarà lluitar per la categoria i que és molt dur perquè ja estem veient les inversions que hi ha, el Hull City, recent ascendit, s'ha gastat 180 milions en fitxatges.
2: Ipswich Town 150, més o menys. És que...
3: I el Depor s'haurà gastat que 15, 20, 25,
1: ja no,
3: i ja em sembla una barbaritat.
1: Quan s'ha gastat el Barça?
0: És que... El Barça 180, i és l'estiu que més s'ha gastat.
1: Doncs és el
3: que... El mateix que el Hull City,
0: el Barça, que és l'estiu que més diners s'ha gastat, 180 són els mateixos que el Hull City, que és recent ascendit a la Premier.
3: Sí.
0: I a tot això, encara es podien haver gastat més, perquè el Chelsea a última hora es va emprenyar, tenia tancat la minca mare del Mònaco i li van dir que no el venien.
2: Sí, va haver-hi un embolic amb això impressionant perquè el Mónaco havia de vendre sí o sí Balogun, no el van poder vendre, al final com Balogun no podia sortir, no podien fitxar el seu substitut, que era Eric Lira, que era extracomunitari, i per tant van decidir, ens hem de quedar amb Camara sí o sí, per tant va ser una mica de jaleu.
1: Havia
2: sí.
1: Trucat Donald Trump per vendre Balogun. I arreglar-ho.
2: Li treu l'extracomunitari i ja està.
6: He can play now, isn't it? Because of me.
2: Isn't it?
6: He can play because of me, because if not he was going to be shot or something.
2: No sé què és millor, la veu o la cara, Bermú, també et dic,
0: El Liverpool va fitxar Barcola, del Paris Saint-Germain. El millor equip de la Premier sobre el paper qui és?
2: Per mi l'Arsenal.
0: L'Arsenal. Sí.
2: No sé si coincideix el Fermín, 100%. Però per model, està molt establert,
3: solidesa.
2: És molt madur el projecte.
0: I el Paris Saint-Germain, recollint el que deia el Marcos, explicant el que es comenta als diaris del seu país, de França, té millor o pitjor plantilla? Ho dic perquè ha guanyat molts diners en aquest mercat de fitxatges el Paris Saint-Germain.
2: Sabent que volien marxar Ndiaye i Barcola, que són dos grans jugadors, jo crec que té millor equip. Ha fitxat molt bé, ha fitxat gent jove amb molt de talent com a Cliuix i Gots. Jo crec que Ferran li donarà moltes coses, només per la seva gana, la possibilitat que té de jugar en tres posicions diferents. Digne és un backup, un jugador de recanvi que pot estar bé.
0: Backup.
2: Sí, ara es fa servir molt, perdó, m'ha traït el subconscient. Recanvi, diré recanvi a partir d'ara. I un asterisc només al que deia el Marcos, ha parlat de 125 milions d'euros Barcola, són 125 més 20, perquè hi ha 20 en variables que no seran molt complicades de complir. Per tant, ha venut molt bé Campos aquest
0: estiu. Per respondre clarament a la pregunta, millor o pitjor plantilla? Sí o no?
3: Millor plantilla.
0: Millor.
3: Perquè Ferran crec que millora Gonzalo Ramos, em sembla. Sobretot Mika Gots jo crec que pot ser millor i si no ho és aquesta temporada, ho serà en el futur que Barcola. Em sembla un tros de jugador. I a Clius, per mi, millora a Mbaye.
1: I a mi em sembla també que regeneres la fam. Vens de guanyar dues Champions, clar, si tu sí. Ves que vas de regenerar aquesta fam que és clau en el sistema de Luis Enrique, em sembla que és un encert, això de,
0: clar,
1: de sacsejar l'arbre una miqueta.
0: Porten dos Champions consecutives, és difícil que aconsegueixin una tercera, però pel que dieu, és el favorit a tornar a guanyar-la? O on posaríeu el podi i sobretot on està el Barça?
3: Sí, el podi, jo el podi el tinc clar, l'únic que em sembla molt complicat repetir un any més Champions, és a dir, perquè al final és complicadíssim, seria la tercera consecutiva del PSG, però si teníem en compte plantilles i d'on venim, 1 Paris Saint-Germain, 2 Bayern, 3 Barça i 4 Arsenal i 5 Madrid. Però més igual si Barça tercer o quart i Arsenal tercer i Barça quart.
0: Això
3: és a dir,
0: ara la Núria Vilamala ho convertirà en vídeo.
3: Perfecte.
0: Que espero que es faci viral. Així, i que després s'anirà recordant al llarg de la temporada.
3: I després segurament
0: sí,
3: no encertaré.
0: Primer Paris Saint-Germain, sí. Segon Bayern, tercer Barça, quart Arsenal, cinquè Madrid. Bruno?
2: Jo vaig dir Barça quart abans que fitxessin Gabriel Jesús. Ara podria tenir algun dubte més, però...
1: Cap amunt o cap avall?
2: Cap amunt, cap amunt, home. No, cap amunt. Però em mantindré. Diré PSG primer, segon Bayern de Múnich, tercer Arsenal i quart Barça.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
2: però molt a prop, eh? Vull dir que
0: és una temporada, com diria Vaquero, per rebre-la amb els braços oberts.
1: XXL,
6: que al final la semifinal la jugamos nosotros. Però bueno.
3: És que al final crec que les tres millors idees del continent ara mateix són PSG, Bayern i Barça. És a dir, perquè tenen molt clar el que juguen, tenen plantilles enfocades en aquesta finalitat i després Arsenal. Em sembla que no té els recursos ofensius que tenen els tres primers, però és cert que té molta solidesa i després el cinquè és el Madrid. El Madrid sempre se l'ha de contemplar, ha fet un mercat de fitxatges realment molt bo, però clar, l'any passat, tal com van jugar PSG, Bayern i mantenint plantilles i fins i tot millorant-les amb el mercat d'estiu, em sembla que mereixen estar en el 1 i 2.
0: D'aquí, per requadrar la idea, extraiem que veurem què passa, però el Barça té equip per competir a Europa.
3: I tant.
0: I, en l'altra cara de la moneda, siguem conscients que a la Lliga i també a la Champions, entre altres, competeix amb el seu màxim rival, que és el Madrid.
2: I que, a més, estem parlant d'una Lliga a la que molts equips han perdut nivell. Jo crec que no ens aproparem a una Lliga de 100 punts, però dubto que Barça i Madrid acabin amb menys de 90. Crec que farà una molt bona lliga els dos.
0: A Europa, i per tancar, sorprèn la inversió de l'Ajax de Mitchell, que ha canviat pràcticament tot l'equip.
2: Sí, és veritat
3: bon
2: que...
3: Bon mercat, eh?
2: Clar, li van fitxar a Götze, que jo crec que és aquí un... No diré downgrade, una baixada de nivell important.
1: I
2: però
1: va agafar de backup?
2: De backup a Ter Stegen. Ha fitxat, ja ho sabeu, a Jofre Torrents, però gent que li pot donar també solidesa, experiència, com Sofian Amrabat, Brandt, em sembla, un tros de fitxatge. Crec que ha fet un molt bon equip.
3: Aro Kodare.
2: No
3: és una bèstia,
2: no?
3: És un davanter increïble.
2: Sí. 10 si comptes algun jugador que tornava a ser dit, però pràcticament un equip nou per Mitchell.
3: I el planter és molt potent, Mitchell?
7: Yes, I have... L'holandès no el porto bé.
0: L'anglès tampoc gaire.
7: Goede Morgan.
0: Ai, en fi, demà parlarem de l'Espanyol perquè presenten els últims fitxatges. Hi haurà roda de premsa també de Monchi. Andrea de la Torre, què tal, com estàs?
8: Bona tarda, sí que.
0: Dels últims moviments, el que vam comentar de Gorosabel, i demà sí. Es presenta Brian Zaragoza, que és segurament a nivell mediàtic la gran esperança, no?
8: Sí, és el gran fitxatge que ha fet l'Espanyol aquest estiu. Ahir a la tarda es va anunciar Gorosabel, que aquestes van ser les seves primeres paraules com a nou jugador de l'Espanyol.
9: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega, y nada, pues mínimo eso, cuando llegas a un club nuevo, a un equipo nuevo, ¿no? Siempre tienes ganas de conocer todo, y la verdad es que con muchas ganas de conocer a los pericos y de poder devolverles el cariño que seguramente me den.
8: Així s'ha tancat el mercat de Monchi, 7 nous noms, que són Brian Zaragoza, com bé deies, Harman, Moscardo, Calatrava, Unai Núñez, Dercus i Gorosabel. L'únic que arriba en propietat és Calatrava per 5 milions d'euros. Després Brian i Gorosabel arriben amb opció de compra obligatòria, la resta tots amb opció de compra menys Moscardo. I res, o sigui, la gran sorpresa, tot i aquestes arribades, està siguent Javi Hernández, que torna a ser mirandès. I la suma total de les despeses, com deia, és de 5 milions d'euros.
0: Té millor plantilla o pitjor l'Espanyol?
2: Millor.
3: Millor.
0: Clarament, eh?
3: Sí, clarament. A més, els fitxatges m'agraden.
0: Núria, i a segona divisió, ràpidament, el Girona i el Sabadell, com tanquen les seves plantilles?
10: Doncs el Girona sí que la notícia és que de moment la tanca amb Azedine Unahi a la plantilla, però sí que això no vol dir que Unahi es quedi al Girona, perquè bàsicament l'equip que està més interessat per ell és el Panathinaikos i el mercat grec tanca el 15 de setembre. De moment les ofertes que ha rebut el Girona no són suficients, sí que, però si el Panathinaikos arriba als 15 milions, Unahi sortirà del Girona. Des del club creuen sí que hi haurà una ofensiva, per tant difícil que Unahi es queda, i el que arribarà és Carles Pérez, ha rescindit amb el Celta i en les properes hores serà nou jugador del Girona, i el Sabadell sí que encara no té el mercat per tancat perquè ha de sortir encara Miguelete i podria haver-hi encara alguna arribada, però bon mercat també el que ha fet el Sabadell, que ha incorporat futbolistes importants com Pere Pons o Edgar González, i es mantenen alguns jugadors que van jugar a Primera Federació amb el Sabadell, que ha arrencat bé la temporada.
0: Aquest és el mapa. Flaqui, tens ganes de saludar l'Anton Meana?
1: Tinc ganes de saludar l'Anton Meana.
0: Hola, Anton.
11: Hola, sí, que què tal? Bon dia, com estàs?
1: Tot bé.
11: Que alegria.
1: Sí, no?
11: Pues muy bien. Hasta que no vuelve al que te jugas, no vuelve uno del todo a la radio, ¿no?
0: El pregonero de Gijón.
11: Faltaba esto.
0: Mira, ya también Albert Dimos. Hola, Albert, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Buen día.
0: ¿Cómo? ¡Epa! ¿Tu hijo quiere saludar a Albert Dimos? Claro que sí, le dian la bienvenida a la cadena SER. Muy bien. Qué educados los tienes, ¿eh?
11: Sí, sí, es que acabo de llegar de Valdebebas y ha sido una alegría verme en casa con el micro, y aquí mientras ven un poco los dibus, pues comparten antena.
0: ¿Qué tal el pregón en tu ciudad, en Gijón?
11: Pues la verdad es un regalo que te da la vida.
0: ¿Cuánta gente tenías ahí aplaudiéndote, eh?
11: Nada. Nada, es una suerte, eso es una cosa que te... Aparte es que por muy bien que hagas una cosa o por muy mal que la hagas, no depende de ti. O sea, alguien tiene que decir, pues quiero que el pregonero seas tú, en este caso la alcaldesa. Así que fue una suerte, lo disfruté mucho y necesito volver a la realidad. ¿Alguna noticia comérmela y que me riña Laura o Manu? Pues, sí, porque entre el Mundial que lo ganamos y salió muy bien en la radio, el pregón, parece que todo va rodado, así que a ver si... A ver si volvemos a la realidad estos días.
13: Qué lástima, no soy el alcalde de Gijón.
11: Hombre, el de Setúbal.
13: Una lástima que no soy el alcalde de Gijón.
0: Divendres juga el Madrid y partit amb morbo, ¿eh? Betis de Pellegrini contra el Madrid de Mourinho.
11: Tiene mucho morbo, es verdad que ya se han enfrentado. El viejo Mourinho apareció un día en el campo del Betis después de un mal partido del Madrid que perdió ahí 1-0. Hizo un símil, la verdad que no recuerdo cuál era el símil, pero sé que hablaba de Stepanek. O sea, les puso a caldo comparándoles con Stepanek, el tenista. Pero les puso a caldo, de vuelta y media. Igual era jornada 4 o jornada 5, perdieron 1-0 allí en un partidazo de Beñat, el del Betis. Y ese era el Mourinho de antaño, que yo creo que aparecerá antes o después en cuanto llegue a la primera curva.
13: Pronto, pronto.
11: Pero por ahora está,
0: oye,
11: está tranquilo.
0: Y,
11: porque
13: ¿lo dices porque hay un caso Negreira? ¿O por qué lo dices?
0: ¿Lo de Asencio qué?
11: Pues lo han pillado borracho. Sí, ahora mismo no tenemos ninguna reacción, le hemos pedido y el Madrid no da ninguna reacción por ahora. El equipo está entrenando, a punto de terminar el entrenamiento. Estábamos justo en Valdebebas esta mañana cuando saltaba la noticia y, repito, hemos hablado con el Madrid y por ahora no hay declaraciones. No tiene demasiada historia, es decir, el jugador acepta, ya ha aceptado que comete un delito.
0: O sea, no dijo, me he tomado solo una, cuando lo paró la poli.
11: Aparte es que cuando una noticia se da bien hay que decirlo. Y los compañeros de Atlántico hoy es que son muy, muy claros en la crónica que el jugador no estaba superando el límite de velocidad, que no conducía de manera temeraria, que sencillamente le pararon de manera rutinaria y dio 4 veces más de lo que se puede dar.
0: No está mal, ¿eh? Va pa nota,
11: por tanto, es un delito contra la seguridad vial, 8 meses sin poder conducir, una multa de 14.400 euros, 120 al día durante 4 meses... Y sobre todo la imagen que da un deportista de élite en el mes de agosto, es decir, a poco de empezar la liga. Es verdad que estás lesionado, pero que la imagen no es muy buena. A ver qué dice el Madrid, que por ahora, repito, guarda silencio, pero el jugador lo aceptó, fue un juicio rápido y es una situación complicada, complicada. Yo creo que a veces no se lo toman en serio el tema de beber y conducir, y no nos sirve de justificación que en esta brillante crónica se diga que ni conducía de manera temeraria, solo faltaba, ni iba a 300 por hora, solo faltaba.
0: La prudència a la carretera, molt important, perquè et jugues la vida i la dels altres. Antón, mañana nos cuentas qué ha dicho Mourinho a la previa del partit contra el Betis. Un abrazo.
11: Perfecto.
0: Y besos
11: un
0: a la
11: beso
0: família.
11: Fuerte para todos. De vuestra parte, gracias, chao.
0: Albert, ahir a la segona hora del que t'hi jugues explicàvem que la jutgessa del cas Negreira, ara que el citava José Mourinho, descarta allargar la instrucció com demanava el Madrid. Els següents passos, el timing, quin serà a partir d'ara?
12: Sí, això no vol dir que s'acabi aquesta, que es denegui aquesta pròrroga, que hi hagi judici imminent. Ara, el que passarà, segons el TSJ, és que es faran dues testificals, que són la declaració de Gerard López i també del delegat de l'equip del Barça B en el seu moment, Toni Alonso, el 13 de novembre. Per tant, s'inclouran dintre la instrucció.
0: Ells explicaran que els informes que feia el fill de Negreira els utilitzaven.
12: Correcte. I després, un cop fetes aquestes testificals, sense necessitat de cap pròrroga, després sí, hi haurà un escrit de finalització d'instrucció que donarà pas a la següent fase, que és la de procediment abreujat. Llavors tindrem els escrits d'acusació de les parts implicades, que faran el seu escrit per demanar les penes, els delictes que hi hagi en relació a tot això, i a partir d'aquí sí que podríem saber una data d'un judici que va per llarg, evidentment no serà imminent, pensem que ara amb aquestes dues testificals, per tant, ja anem a finals d'any, i llavors sí, hi haurà aquesta interlocutòria d'obertura i judici oral, sempre que hi ha els indicis de delicte, que és evident que sembla tot apunta, no?, que sí que hi haurà, i no hi hagi un sobreseïment. Llavors, amb això, la defensa sí que podrà fer el seu escrit de defensa en relació a aquest tema, però se tancaria una instrucció que, des de que aquests micròfons vau donar la llum, no?, el que havia passat en el cas Negreira, es va destapar aquest cas, haurà durat 4 anys, del febrer del 2023, no?, pràcticament 4 anys, doncs, que s'haurà fet aquesta instrucció en relació a aquests pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira.
0: Per tant, queden les testificals del novembre, que es faran igualment, encara que la instrucció no s'allargui.
12: Sí, perquè ja estaven fixades.
0: I a partir de llavors ja podrem començar a intuir, tenint en compte que la justícia és lenta, quan està previst que la jutgessa es manifesti, no?
12: Sí, tanqui la instrucció, sí. I anem a un judici, que seria l'Audiència de Barcelona, l'Audiència Provincial, i que s'espera d'aquí bastants mesos. No crec que sigui imminent, recordem-ho, totes les persones implicades, i els delictes, es va descartar el suborn, no?, que és una de les tesis que mantenia el jutge que va començar la instrucció, Joaquín Aguirre, però sí que tenim sobre la taula, recordem-ho, corrupció entre particulars, falsedat en documental mercantil i administració deslleial a banda del blanqueig de capital.
0: Gràcies, Albert.
12: A tu.
0: Demà ens explicarà el pelotazo del Madrid.
12: Ah, interessant, eh?
0: Caram. Estigueu atents al que t'hi jugues demà amb la informació de l'Albert Llimós.
14: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
15: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
16: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
17: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
18: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
17: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
19: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
20: Descobreix Escale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Escale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
21: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
22: Y es que en Marvel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
21: Marvel, dulces de leche, alfajores,
22: en tus postres o como snack a cualquier hora.
21: Entra en dulcedelechemarvel.com y descúbrelo.
23: La una, las 12 en Canarias.
24: El gobierno asegura que no tiene todavía el informe policial sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta. Bolaños, el ministro Bolaños, dice casi a la par que se estudia ese informe. Esto es el más difícil todavía en una mañana de sobresaltos. ¿Cómo se puede estudiar un papel que todavía no está en tus manos? Un informe que, recordemos, compromete la versión oficial que ha mantenido hasta ahora el gobierno.
25: Hora 14.
4: con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo último es que acaba de finalizar una reunión entre el director de la policía y los responsables del informe que la propia policía le ha entregado a la Audiencia Nacional y en el que, según El Español, se le atribuye a Marruecos la planificación y la ejecución de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, la crisis en el Ministerio del Interior es máxima y ha calado también en la Policía Nacional. Su director ha convocado a los responsables directos del informe policial enviado a la Audiencia Nacional, los comisarios generales de extranjería y de información. Una reunión breve que fuentes de la dirección enmarcan dentro de la lógica. Una cita, nos dicen, con el único objetivo de aclarar si el informe policial dice lo que publicó El Español, es decir, si es cierto que se atribuye a Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva a Ceuta el pasado 30 de julio. Se espera, Casal, que a lo largo de la mañana, a lo largo del día de hoy, el director de la policía responda a la carta del ministro del Interior, carta que recordemos, en la que Fernando Grande Marlaska exigió que le aclarasen si Marruecos estuvo o no detrás de esa entrada masiva.
5: Veremos qué consecuencias tiene todo esto, hasta dónde llegan las responsabilidades. A partir de las 2 en hora 14 vamos a recopilar todo lo que sabemos, también la cascada de reacciones tanto de la oposición como de los propios socios de gobierno, que está siendo constante. El Partido Popular ha vuelto a pedir esta mañana la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, pero también sube el tono Sumar, lo acaba de hacer el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, que ha dicho que si Marlaska sabía de este informe, se tiene que marchar.
7: Si se confirma que la policía ha sido desleal con el Ministerio del Interior, tendrá que dimitir el director general de la policía. Y si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esta información y no la tramitó, pues tendrá que asumir la responsabilidad del ministro del Interior. Aquí las cuentas están muy bien saldadas.
5: Mientras, desde Bruselas, donde se han concentrado el Partido Popular y Vox en favor de Ceuta, la portavoz del PP europeo, Dolors Montserrat, ha culpado a Pedro Sánchez por dejar en manos de Marruecos, ha dicho, la seguridad de Ceuta y Melilla.
9: Esté arrodillado ante aquel que nos ha invadido España. Ha dado la seguridad de Ceuta y Melilla en manos de un país tercero. No habría ningún primer ministro de la Unión Europea que hubiera aceptado ninguna invasión y que se hubiera arrodillado ante el invasor. Por tanto, Sánchez se ha convertido en el paria de Europa.
5: Hora 14, es la 1 de la tarde y 2 minutos.
4: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
5: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Las estaciones de servicio reconocen no estar aplicando el descuento de 20 céntimos al diésel que entró en vigor ayer. Aseguran que, como tienen stock de diésel, no están aplicando esa rebaja de 20 céntimos por litro hasta que no acaben esas reservas y vayan reponiendo. Sira Valdés, buenas tardes.
26: Hola, buenas tardes. Desde la patronal defienden que las estaciones de servicio están aplicando correctamente el incremento en la rebaja fiscal del impuesto de hidrocarburos del diésel, que desde ayer pasó de 10 céntimos a 20, y que el efecto de este mayor descuento se irá notando en los próximos días. Explican que la rebaja se aplica a los productos comprados y entregados en las gasolineras a partir del 1 de septiembre. Muchas de ellas tenían reservas de gasóleo compradas antes de esa fecha, por eso aseguran, a medida que vayan reponiendo existencias con el impuesto de hidrocarburos vigente en septiembre, se irá produciendo esa traslación al precio de venta al consumidor. Algo que se demuestra, dicen, en que los precios del diésel siguen bajando. Hoy ya es más barato que la gasolina, el litro cuesta de media un céntimo menos, algo que es habitual, pero que no ocurría desde las primeras semanas de la guerra en Oriente Medio.
27: Cadena SER. Servicios informativos.

0: zoo.
1: Com és natural, a gossos i felins els encanta Onat.
2: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Una i quatre, el Flaquer ha sortit amb el Ramon Besa. Ara els escoltarem. Abans...
6: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme.
5: Molts oients es van divertir ahir amb The Weeknd. N'hi ha un que escriu al sí. YouTube del Que t'hi jugues, el Jaime Ponce. Mai escric als comentaris, però vull donar les gràcies a tota la família del Que t'hi jugues per fer feliç a la meva filla amb les entrades de The Weeknd a peu d'escenari i un petó. Doncs gràcies per escoltar-nos, Jaime, i ens alegrem que la teva filla s'ho passés molt bé ahir al concert. El Saissó era qui fotia el clatellot a aquesta hora del migdia, ara que el tenim de retir espiritual, sempre present amb nosaltres, seguint-nos escoltant-nos. El seu substitut és... el tío Faja.
7: Sí que... ¡Flaqui! 2 años después, volvéis a escuchar este villancico, porque ya no sabéis qué cojones hacer conmigo y me habéis metido donde sabéis que sí funciono. En mi osteopatía. Hoy mis cachetes terapéuticos van hacia la prensa láctea. Queridos ultrillas... este año van a tener que superarse a sí mismos. Van a tener que enterrar en estiércol a los mismos que estuvieron aplaudiendo en julio por ganarles el Mundial. Van a tener que volver a avalar que las vendas de Lamín contienen drogas. Van a tener que asumir que Rodri ama un vestuario que huele a fútbol y no a Louis Vuitton. Van a tener que asumir que la Masía es la novena sinfonía de Beethoven. Y sobre todo, van a tener que aceptar que a lo que ustedes llaman cantera, para Florembito es la fábrica de moneda y timbre. ¡Venga, que os mejoréis!
8: ¡One shot!
9: ¡Al trabuco!
10: A tío Faja, gracias.
4: Un vermut amb el Ramon.
5: Hora perfecta, la una del migdia.
11: I per què no hi sóc jo?
5: Bé, sí, si vols.
11: Sóc el vermut.
5: Flaqui, què tal?
12: Hola, oh. Siqui Rodríguez.
5: Hola.
12: Què tal? Ja ho trobava a faltar, això, jo.
5: Ah, i el vermut et volia venir amb tu.
12: Trobava a faltar els dimecres. L'estiu ha estat molt bé, però jo els dimecres al matí tenia aquell neguit de no poder fer aquell cafè tan, tan, tan, tan interessant com sempre fem amb el Ramon Besa. Ramon, què tal? Com estàs?
11: Molt bé, bon dia i també moltes ganes de retrobar-te.
12: S'ha fet llarg l'estiu, eh? Si el Mundial, que si les vacances, però ja ha tornat. Ha tornat el Flaqui, que l'estava apartant de la redacció, que el Flaqui moltes vacances, que el Flaqui moltes vacances. Ja està aquí el Flaqui, ja està aquí el Flaqui. Ja tornem a retrobar-nos amb el Ramon Besa, sempre un plaer. Ha anat bé l'estiu, Ramon?
11: Ha anat bé, sí. Feinejant força, més que treballant. Jo dic feinejant i bé, no, també amb descansos i després aquesta calor que tant és que estiguis a Perafita com a Barcelona, com a la Seu d'Urgell, que no hi havia manera, o costava molt de dormir, suaves com un porc i bueno, tot el que li ha passat a la gent normal.
12: L'estiu més càlid des de que es tenen dades, imagina't, i espera't el que vindrà per davant, perquè em sembla que això ha vingut per quedar-se. En fi, anem per feina, que el Ramon, els oients, ja l'han anat escoltant les darreres setmanes amb el Sique, per tant, ja saben com ha anat i com ha estat tot plegat. Ramon, ets dels que dius, per fi s'ha acabat el mercat, o ets dels que gaudeixes amb aquest període de transferències?
11: Bueno, mig. A mi... si hi ha novetats, m'interessa. Si, no, si és molt pla, no. I les novetats han estat la manera que ho ha gestionat Deco, perquè crec que estem davant d'un mercat en què hi ha hagut moltes sorpreses des del punt de vista del Barça. Abans tot això estava molt cantat i aquesta vegada no ha estat cantat. Aquella sensació de que tots buscàvem un central esquerrà i un davanter centre, que era Julián Álvarez, no ha vingut el central esquerrà, no ha vingut Julián Álvarez. Ha vingut Rodri i crec que d'alguna manera, més que dels noms, l'únic que té clar com vol jugar és Flick, perquè no s'ha posat nerviós en cap moment. I ja quan va fitxar la Dayemi i evidentment el Gordon, i després va fer pujar el Xavi Espar, que per mi són tres reforços molt, molt, molt bons, sabia que canviaria la manera de joc. O sigui, no és allò de substituir a Lewandowski o de substituir a Ferran, sinó buscar un model de joc en què s'assemblés d'alguna manera el de la primera temporada, aquell equip de vertigen, aquell equip de desmarcades, aquell equip que anava amunt i avall a l'intercanvi de cops, però també més control del joc i del partit en funció del marcador. I crec que en això el Barça té una plantilla molt més rica, una plantilla més variada, una plantilla valenta, ambiciosa i que pot aspirar als diferents títols en joc.
12: Clar, és que és curiós, tu deies, tots comencem l'estiu pensant ha de venir un central i un davanter, no arriben, però tot i així tenim la sensació de que ens fa ser més optimistes aquest mercat de fitxatges de Deco.
11: Sí, segurament també perquè com que ja els hem vist jugar, estem portant ja tres jornades de Lliga i aleshores tu veus l'actitud que té l'equip, les paraules de l'entrenador en el sentit de que s'entrenen molt bé. És a dir, sabem que per Flick això és fonamental, per ell l'entrenament és el més sagrat i després les coses que s'entrenen i que es preveuen són les que surten bé. I veig això, que per primera vegada tinc la sensació que no juguen 11, sinó que tu pots fer més canvis i la gent diu per què no juga aquest o per què no juga més l'altre, i això farà que hi hagi competitivitat a la plantilla. Després veurem com estan els altres equips. Jo diria que ara em costa molt de creure o de retreure que es digui és que no s'ha fitxat el que s'havia quedat, com allò si comencessis amb un llast. Tinc la sensació que el fitxatge de Julián Álvarez ha estat impossible. Crec, una vegada més, igual que va passar amb l'Atlètic de Bilbao, que el Barça va intentar i ha operat bé, pot haver fet alguna praxis mal feta o se li pot qüestionar determinades coses, però crec que ha fet el que fa la majoria de clubs que estan interessats en un futbolista, que aquell futbolista vol venir, no s'ha donat, doncs aleshores, si no s'ha pogut fer més, tampoc la gent estava disposada a pagar no els 500 milions, però tampoc gaire més de 100, si de cas.
12: Ja diu Santi Ovalle que el Barça al mercat d'hivern ho tornarà a intentar, així que no es tanca ni molt menys la porta de Julián, que ja veurem què acabava de passant, però sí que fa l'impressió aquesta, no? Que el Barça va fitxar Gordon i no hi ha cap problema amb el Newcastle, va fitxar a Rodri, negocia amb el City, s'arriba a un acord, amb el Dortmund a Madayemi, però que aquí al futbol espanyol sembla que el Barça s'hagi convertit en el ninot del pim-pam-pum, no? Que cada gestió que intenta fer, oh, quin escàndol, ha intentat fitxar Nico, ha parlat amb Nico, oh, quin escàndol, ha parlat amb Julián Álvarez. Escolti, són coses pròpies del mercat i de les transferències, no?
11: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi, i la gent té gana de que digui, bueno, aviam què passa amb l'Atlètic de Madrid, i evidentment, sobretot, aviam què passa amb el Real Madrid. No entén com el Barça, sense tenir un duro o estar hipotecat, és capaç de treure futbolistes. És a dir, clar, si tu mires fredament o objectivament un anglès, o bueno, ara avui dia se sap tot, no? Però vull dir, algú que no sàpigui de què va, i el Barça amb el deute que té i les hipoteques que té, sigui capaç de fitxar el millor jugador en aquest moment, que és Rodri, la gent se sorprèn. Jo ho entenc i crec que aquest és un dels altres actius del Barça, i perquè li permet lluitar no sent una SAT amb clubs que tenen fons d'inversió. Aleshores, això és un capital extraordinari que crec que fa bé de cuidar, i a més hem fet un salt de qualitat també en el sentit de que la Masia ja competeix contra la pròpia Masia, que això era molt difícil de preveure. És una generació que ve, és normalment apreta la generació que hi és, i crec que això és molt saludable perquè reforça la identitat, però al mateix temps et fa dir que no et pensis perquè siguis del planter que tens la vida assegurada. Hem entrat en un punt en què juguen els millors, i jugar els millors, que també de vegades pot ser els que li agraden més l'entrenador per la manera que sé, provoca situacions delicades, controvertides. A tothom li sap greu que Casado, pel seu barcelonisme, se n'hagi d'anar al Depor, no? Però és veritat que tu al final dius, bueno, doncs digue'm dels centrecampistes que hi ha ara, quin trauries? Doncs la gent, bueno, el De Jong, no sé, el De Jong ja no juga, ni la gent se n'ha oblidat, no sabem quan tornarà, que es recuperi, la gent no el troba a faltar, perquè ha arribat un punt en què això va a una velocitat tan gran que els que hi són, jo crec que donen bona impressió. Els tres partits que hem vist han estat molt bé, i bueno, veurem, com si el lloc de començar la Lliga ja l'estéssim acabant a l'espera del Barça-Madrid d'octubre, no? Aviam qui cedirà el primer punt, qui no guanyarà el proper partit. I això fa una rivalitat que si anem en aquest ritme arribarem tots exhausts.
12: M'agrada aquest concepte, eh? De cara a la Masia competeix contra la pròpia Masia, perquè hi ha aquí un càsting que evidentment no hi caben tots i que els jugadors han d'entendre que no hi ha places per a tothom, i això també s'ha traduït, per exemple, com explicàvem ahir amb el Nil Solà, aquesta monetització de la Masia, que també ajuda doncs, a oxigenar una miqueta l'economia del club. Tres partits de Lliga, són 9 punts de Barça i Madrid, preveus que això serà així? No sé si estarem davant d'una Lliga d'aquella de 100 punts, però vaja, que el frec a frec amb Mourinho aquest any, el Barça en porta dues de seguides i és obvi que el Madrid sí o sí voldrà competir millor que les dues temporades anteriors.
11: És molt difícil que descomptis punts, o com a mínim el repte és descomptar-ne molt pocs. No sé a quina puntuació es pot arribar, però si ens ho mirem fredament, és que la Lliga Espanyola, si no fos el Barça i el Madrid, per més que brami l'Atlètic de Madrid i altres clubs, malament. És a dir, no hi ha un duro. És a dir, qui sostén... Si tu seguiràs el campionat d'aquí, serà per la lluita Barça-Madrid, serà per el Mbappé, Lamin, serà per això, però l'altre, amb tots els meus respectes, són els clubs van amb el ganxo. No sé què passarà amb l'Atlètic de Madrid amb l'Apolo, perquè ara es queden el Julián i ja s'ho faran, sí. Tots ho han fet bé, la culpa és del Barça... Això es nota, tu ho deus notar. Ho parlàvem en algun d'aquests dies, aquesta sensació que al Barça li serà difícil... perquè hi ha com una espècie d'animadversió a tots els camps, tant ideològicament, ja vam veure el que va passar amb l'Estelada, com futbolísticament, de dir, s'ha d'anar a guanyar el Barça i tothom ha d'anar a guanyar el Barça, i això no serà fàcil d'aguantar. I més, no passarà res amb el Madrid mentre el Madrid vagi primer. Ja el coneixem, el Mourinho. El Mourinho també, com va fitxar per al Madrid, va arribar aquí al Camp Nou, líder, havia vingut aquí, bueno, i li van fotre 5-0 i aleshores ja va començar el merder. Va haver de canviar l'estil de joc, va haver de fotre una plantilla que repartia hòsties i sabem com va acabar tot plegat, eh? I si no, que escoltin les declaracions de De Maria i de tota la gent que jugava De Maria en aquell equip. Ara tot va bé perquè va primer. Bueno, va primer plegat amb el Barça. Però el dia que hi passi que el Madrid no sumi un punt o el que sigui, o si el Barça es queda líder i tal, ja veuràs com aquestes mujaines i aquesta manera de ser s'acabarà.
12: A la Lliga no hi van amb el ganxo, dius, Ramon, tornant un punt del mercat, perquè volia també demanar una reflexió per això de la Premier. Ho entens, aquesta bogeria de milions i milions, fitxatges i traspassos inflats, ara 100 per aquest, ara 140 per l'altre...
11: No, jo no ho entenc. Són els fons d'inversió, segurament perquè no tinc la cultura d'entendre com funcionen els fons d'inversió. Cap i a la fi, el que sustenta a la Premier és l'audiència i que els camps estan plens perquè la passió pel joc hi és, i aleshores se suposa que això, aquestes audiències i aquesta passió que hi ha, justifiquen doncs, moviments com els que s'estan produint. Moviments sorprenents perquè, per exemple, el City sembla que des que ha marxat Guardiola comenci un club nou, per més que tingui una trajectòria i una cultura de joc i un entrenador que és proper a lo que és Guardiola, però és com un equip que, clar, que veus els fitxatges que fa i tu dius, bueno, com jugaran, com s'ho faran, jugaran ara amb tres centrals, amb dos carrilers, no ho sé, tinc la sensació de que Hugo Viana deu saber el que vol, però m'ha sorprès sobretot. Veig que l'Arsenal també fa una mica com el Barça, són equips aquests que avui dia no pots anar amb una plantilla la mateixa que ja et coneix tothom, sinó que has de buscar variants, has de buscar maneres de fer i també estar remenant, ara fins al punt dels diners que s'han invertit, a mi, un equip com el Ipswich Town, que acaba de... que conegut per nosaltres...
12: Fa 4 anys jugava a tercera divisió, i ha gastat 200 milions.
11: Just, doncs, però el Bobby Robson, i això em sembla que ha gastat més que no pas la majoria de tots els clubs espanyols, no? Imagina't. I tu dius, bueno, doncs pensen que han d'assegurar-se la permanència, i aleshores fa que es gastin més calés que... Bueno, que ja no parlem de la Bundesliga, no parlem de la Lliga Italiana, no parlem de França. També és interessant el que està passant al PSG. Crec que Luis Enrique, també ja ho sabem, necessita activar. Barcola se n'ha anat, Dembélé està allò fent el ronso, que ja ho sabem que quan fa el ronso no sabem com acabarà tot plegat. Bueno, vull dir, tinc ganes de que comenci també la Champions.
12: Amb això t'ha de preguntar, si t'hi veus aquest any amb el Barça?
11: El veig competint, però no sé si arribarà. És a dir, això de que si no guanya... No vull descomptar la Champions perquè ens entenguem. Ja saps que aquesta paraula l'utilitzo molt. És a dir, es dona coses per guanyades. Jo crec que el Barça ho té molt difícil perquè hi ha molts candidats i molts aspirants. Ara, crec que pot competir-la. I aleshores ja veurem, depèn d'una lesió. Recordem que l'any passat, per més que s'ompli la boca al camp amb la gent de l'Atlètic de Madrid, m'agradaria recordar dues coses. El penal de Pubill no pitat, que va ser com el gol de Messi, que això amb el temps no se'n recorden.
12: Encara ens el reconeixen, i que sí que era penal.
11: Que el partit del Metropolitano, el Barça va fer un partidàs, que l'expulsió de Cubarsí i tot el que vols... Vull dir, hi han hagut factors que això... I sobretot, tu deia, per l'absència de Rafinha. aquella eliminatòria, doncs segurament amb Rafinha seria un altre. Llavors, clar, si tu tens una baixa important en un moment determinat, si tu tens, per exemple, el partit ara de la primera fase toca PSG-Madrid, has de mesurar les alineacions que faràs. Vull dir que hi ha detalls que són els que et poden fer perdre o guanyar, però diria que el punt de partida és bo i que es pot competir.
12: Per tancar, Ramon, deixem de banda el que és l'inici de temporada, perquè que és la setmana de que Messi ha dit ja adéu a la selecció. Sents també una miqueta orfe, com jo ja, de Messi?
11: Molt. Tinc la sensació que ha començat un adéu a poc i que haurem de començar a mirar la televisió en lloc de mirar el camp, no? És a dir, sempre pensàvem que vindria un proper gol de Messi, que ara en veus algun tot plegat quatre gols amb l'Inter Miami i dius, mira, encara hi és, però sí que crec que ell, sense el seu pare, accelerarà molt més els seus comiats. És a dir, ara a prendre decisió ells, fins i tot la manera que ho va fer amb aquella llibreta, amb aquells apunts, això és nou Messi. Ara és Messi gestionant-se ell més. Ell, abans sortia el Jorge, el pare, o hi havia altres maneres, i crec que ell, sense el pare, tot el que és el seu futur professional com a futbolista, que ha estat sempre vinculat amb ell, l'afectarà. I no sé quant temps aguantarà més a Miami, però també el veig, per sort, crec, a prop nostre, i crec que aleshores quedarà com ha resolt el seu comiat amb el Barça, l'agraïment que es mereix, i que si està doncs, per aquí a la vora, doncs aleshores no sé si quan tu li posis el micròfon et respondrà o continuarà sent expert o no farà declaracions, no ho sé, però sí, ara miraves Argentina, molta gent per Messi, sobretot a més els que tenim la dualitat Argentina-Brasil. Jo sóc molt hereu de Brasil, però em vaig aficionar molt a Argentina amb Maradona i amb Messi, no? Aleshores ara Argentina ja no tindrà per molts de nosaltres la mirada que tenia fins ara, perquè no hi és Messi, vull dir, hi ha jugadors argentins que a mi tant me fa, m'entens?
12: Ja era aquell vincle, sí, sí, la veritat és que ens en fem creus, que no tornarem a veure Messi en un camp, sí. I que l'haurem de veure ara amb els highlights o a partir de la televisió. Ramon, un plaer retrobar-me amb tu els dimecres, agrair la gent del Roure aquí al barri de Gràcia que ens hagi rebut com sempre fa amb tota l'amabilitat del món, i res, anem retrobant cada dimecres per parlar del Barça i de com van aquestes coses.
11: Doncs ja ho saps, moltes gràcies a tu i esperem, bueno, des que els oients també s'ho passin bé.
12: Segur que sí.
11: I que tinguem una bona temporada.
12: Gràcies, Ramon. A tu, Flaqui. Sí que faig cap a l'estudi. Vinga, fins ara.
5: No tardis, que tens 10 minuts, eh? 10 minuts i anant tranquil.
0: De veritat.
5: T'agrada, eh, Pep?
0: I like him. El trobo a faltar. I miss you, Ramon.
5: Tu hearts, també li agrades a ell.
0: Hearts from here, corazones.
5: Un dia podries anar amb el Flaqui i el Ramon Besa, ara que no tens res a
0: ja
5: fer.
0: Ja hi aniria, i tant que aniria. A fer una xerradeta, i tant, encantadíssim. Whenever you want.
5: En una estona podeu recuperar la conversa del Flaqui amb el Ramon Besa, que per cert sempre és cada setmana dels àudios més descarregats de la cadena SER a Catalunya, les reflexions del Ramon Besa.
4: Connecta les 12 amb el Quet i Jugues de SER Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
8: Hola, Hansi Sergio Valle para la cadena SER.
9: Me gustaría... Julián Álvarez?
8: Sorry?
9: Julián Álvarez o no?
8: Do you want me to ask
9: no.
8: about Julián?
9: No. Get the same answer.
7: Entesos de papers?
5: Una i 22, mentre torna el Flaqui a l'estudi i a l'espera d'estrenar secció amb l'Òscar Nin, ens van arribar en àudios, el 606-32-72-11, d'oients recordant la ruta del bacalao, el Barça que juga aquest diumenge a València. L'Òscar Nin ens proposarà les parades que hauríem de fer per recordar una ruta que va canviar la història de la música a Espanya als anys 80-90.

0: Traves, com estàs?
1: Pues molt bé, aquí ja enganxat amb nous projectes i la veritat que molt bé.
0: Ho sé.
1: Tot enxufat el futbol altra vegada.
0: Enxufat el futbol endollat i a més aquí i allà estàs per tot arreu, patejant Europa.
1: Bueno, viatjant, el que s'ha de fer, no? El futbol, principalment aquí a Europa, es viu amb molta intensitat i això és el que es tracta. Si vols estar enganxat al futbol, has d'estar viatjant per Europa, està clar.
0: Per això t'agraeixo que trobis un forat per atendre'ns al que t'hi jugues i l'anirem buscant al llarg de la temporada, no, Carles?
1: Home, això és en funció de la teva proposta, pues jo encantat de col·laborar amb vosaltres. Vull dir que, a veure si som capaços de portar alguna cosa.
0: Anirem quadrant les agendes i segur que els oients ho agrairan. No sé si tu...
1: Em preocupa que si hi ha aquí el Pep per aquí també, que no sé si està a l'alçada del Pep aquí també.
2: Yeah, of course you will be. Of course you will be. Of course you will be. I fucking love it.
0: Tu et veus de tertulià? Et veies de tertulià? Perquè recordo el primer dia que et vaig entrevistar, que crec que ja t'ho vaig dir, que
1: sí,
0: agradava
1: sí,
0: molt quan parlaves.
1: Ho recordo perfectament, però vull dir, no és que m'hagi vist ni m'hagi dat de veure. Vull dir, hi ha gent que per raons, jo què sé, de proximitat personal, doncs em va dir, escolta, va, vine que, i m'ajudes aquí a fer una tertúlia. I la veritat és que em sento còmode perquè m'encanta parlar de futbol, m'encanta opinar del futbol, sempre des del punt de vista tècnic, no entrar en res de crítiques destructives i tot això, bueno, i penso que les tertúlies és una bona manera de poder expressar moltes coses i de no sé, transmetre una mica el meu coneixement o la meva experiència de tots aquests anys que he estat a dintre de futbol professional. No?
0: A més, per la teva trajectòria de molts anys a diferents equips, al Barça, al Bayern, al Manchester City, coneixes a bastants jugadors, molts jugadors del Barça. L'últim, el que acaba d'aterrar, Gabriel Jesús.
1: Sí, aquest estiu se m'ha girat molta feina. Perquè
0: sí, entre Rodri.
1: Entre Rodri. Jesús, sí. Primer vam començar el retorn de Cancelo, després el Rodri, i ara el d'això, i ara... Bueno, i perquè no havia Julián Álvarez, perquè si vingués Julián Álvarez encara...
0: Quina llàstima,
1: encara
0: eh?
1: També estaríem.
0: Quina llàstima,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: mira que apretat.
1: És una llàstima, però és que clar, vull dir, tot aquest procés ha sigut caòtic, no? Vull dir, s'ha plantejat d'una manera que ha sigut molt complicat i penso que era... Jo sempre dic que les negociacions han de ser molt ben portades perquè totes les parts surtin beneficiades. En definitiva, el negoci és cosa de dos o de tres, en aquest cas, no? I tothom, vull dir, tothom vol fer el seu negoci, tothom vol sortir beneficiat. I en aquest cas jo crec que han sortit tots perjudicats. Totes les parts han sortit perjudicades perquè no han sabut fer un plantejament correcte des de l'inici, no?
0: Com a alternativa, Gabriel Jesús, què tal és? Ens diuen que és un tio molt d'equip, que a més pot jugar a diferents posicions, ell mateix ho va explicar ahir, que és davant de centre, però el 40% de la seva carrera l'ha jugat a la banda, que treballa, a més és un brasiler tranquil, familiar, però tu, òbviament, el coneixes molt millor que nosaltres. Com és?
1: Bueno, jo l'he conegut, sí que és veritat que de fa 4 anys enrere, vull dir, després l'etapa de l'Arsenal, doncs li he perdut una mica la pista, tot i que he estat en contacte amb ell quan ens hem creuat en els enfrontaments, però bueno, sí que és veritat que és un jugador que és molt polivalent, o és més polivalent, no és el nou nou pur, amb nosaltres havia jugat moltes vegades a la banda, i que és un jugador que és molt del perfil dels jugadors que fitxa el Barça del Hansi, no? El Hansi té aquesta idea de joc, de jugadors molt verticals, de jugadors més que d'associar-se, de que jugadors que vagin molt de cara a porteria, que corrin molt bé els espais, que siguin ràpids, i ell és més així, és capaç d'associar-se, però és un jugador més de buscar els espais i de rematar. No és tant el killer aquell de dintre l'àrea, de definir dintre l'àrea com a número 9, no? Vinguent de centrades o vinguent de pilotes que li arribin des de la banda, no? I per això penso que encaixa molt bé, perquè les temporades són molt llargues, molt exigents, es necessita, hi ha minuts per tothom, i bueno, el perfil de jugadors que ha fitxat aquest any al Barça, tant el Gordon com l'Adeyemi, pues, més els jugadors que té, el Rafinha està jugant de nou i ho està fent molt bé, doncs bueno, serà un recanvi més per aportar minuts i per poder competir en moltes competicions, que és el que necessita el Barça. No?
0: El futbol és important, el que es veu, el camp, però també el que no es veu, el vestidor. I, òbviament, és un grup de persones, correspon a l'entrenador generar les relacions i el clima perquè tothom se senti a gust, o la majoria de gent se senti a gust i treballi pel bé de l'equip i fer quadrar caràcters. Gabriel Jesús és fàcil de portar o com és?
1: Pues jo penso que en la meva època sí, és un jugador top en aquest sentit.

0: és un nano molt sacrificat, és un nano que no et crea cap problema, és un nano, vaja, per tenir-lo a qualsevol plantilla, i s'ha demostrat també en l'Arsenal, perquè independentment de que si està o no està, hagi jugat o no hagi jugat, no ha creat mai cap problema, i la seva sortida doncs, és una sortida totalment correcta, que a vegades hi han sortides de jugadors de vestidors que de tot són conflictes, i en aquest cas doncs, jo crec que ha acceptat molt bé, i ell mateix ho ha dit, no? de que era un tema tècnic, que amb l'entrenador doncs, no va comptar amb ell i no hi ha hagut cap problema més, i ell ho ha acceptat, i vull dir, es va demostrar la temporada passada de que quan sortia, tingués els minuts que tingués, intentava donar el màxim rendiment i havia aconseguit pues, fer bons partits quan estava jugant, no?, amb l'Arsenal.
1: Ell marxa del City bàsicament perquè volia jugar més i se'n va a l'Arsenal per això, però marxa bé del City.
0: Està clar, marxa del City perquè és normal. Quan fitxes una bèstia com Erling Haaland, és normal que la gent que està al seu voltant no ha d'analitzar-ho, també ho va fer-ho el Julián, no? El Julián Álvarez, en definitiva, també es va trobar amb el mateix. Vull dir, doncs, a vegades aquestes coses s'analitzen i jo trobo molt bé que aquests nois prioritzin a vegades no allò contestant, no igual al contracte o la part econòmica del contracte, sinó que també el que volen és jugar, perquè la vida del futbolista és molt curta i hem de disfrutar del màxim possible de poder jugar, no?
2: Recuperava aquests dies...
1: Hola,
2: que... Què tal? Ja estic per aquí. Recuperava aquests dies que s'ha fitxat a Gabriel Jesús alguna frase que hagués dit Guardiola d'ella a la seva etapa al City, i Guardiola remarcava molt la capacitat que tenia per pressionar. Deia que era el millor davanter defensa del món, gairebé.
0: Sí, bueno, és també una de les coses que té, de les virtuts que té, i que li agradarà segur a Hansi Flick, perquè els hi reclama això en els seus davanters, i és un jugador pues, d'aquest perfil. Recordem també que quan parlàvem de Julián pues, és el mateix, vull dir, també es pensava que una de les seves virtuts era aquesta, i això és una condició indispensable per poder jugar a l'equip de Flick. I és que és així, perquè amb els riscos que corren defensivament, jugant amb la defensa tan alta, si els de dalt no fan una bona pressió i no són sacrificats i no són els primers defensors, començant amb aquesta pressió alta, és molt difícil que després aquesta pilota no et creïn, els rivals no creïn ocasions.
2: I tu que els coneixes els dos, Carles, és un gran bajón passar de Julián a Gabriel Jesús, o hem d'estar oberts a que...
0: No, és que són jugadors completament diferents i amb un context totalment diferent, no? És el mateix cas, estàs parlant que has fitxat a Gabriel Jesús per 10 milions i poder Julián te'n demanaven 140. Vol dir que són contextos totalment diferents, que comparativament són dos jugadors diferents, i quan jo, a l'èxit d'un fitxatge o no, ara és molt difícil de dir-ho, és molt difícil de posar-ho sobre la taula, perquè hi ha molts condicionants que encara no s'han donat, i això ho podrem valorar-ho a final de temporada, ja et dic, les notes a final de curs, no? Quan acabi la temporada ho valorem. En principi, jo em sembla que dius un bajón, no, un bajón estàs parlant de dos jugadors molt de nivell, dos jugadors que jo sempre dic, estàs parlant que potser no són golejadors purs, perquè de cap dels dos t'ofereix, a priori, a nivell de dades, els gols que t'ha pogut oferir el Ferran i el Lewandowski. Vull dir que has de buscar un jugador així, i en aquest cas tots els jugadors que hem fitxat no tenien les mateixes dades que podia tenir Ferran o Lewandowski, no? En aquest cas, Baixón, no. Simplement que has triat un perfil de jugador. Jo crec que ha sigut una bona jugada de la direcció esportiva del Barça. Tal com està el mercat, no és fàcil trobar jugadors nous que siguin per perfil Barça, que tinguin nivell, que puguin acoplar-se en aquest equip, on de dalt, sobretot, a davant, on a l'última part de la part ofensiva hi ha jugadors de molta capacitat, de molt nivell. No sé, jo penso que és una bona incorporació, i que també ho seria el Julián, però clar, el Julián està en un context totalment molt més complicat que el que està Gabriel, no?
1: Acabem amb aquesta, perquè ara començaríem a treure noms i allargaríem la tertúlia fins a les 4 de la tarda, i avui volíem fer només un tastet, però Rodri, que és el fitxatge que possiblement més ha il·lusionat a la gent aquest estiu, per també el context que li robaves al Madrid. És de justícia poètica que acabi el Barça, Rodri, amb la tradició de mig centres que ha tingut Sergio Busquets i tal?
0: Sí, exactament, és el que s'acopla millor en el futbol d'ara, en aquesta dècada, és el que s'acopla millor al futbol del Barça, tot i dient que el futbol del Barça no és aquell futbol, si tirem de romanticisme, d'aquell joc posicional, aquell joc de control. però bueno, precisament per això jo crec que el que més ens aportarà el Barça aquest any és això, que sempre jo m'he queixat d'aquest equilibri de transicions defensa-atac, que fins ara no les teníem controlades, i encara fins i tot la setmana passada, a l'últim partit contra el Rayo Vallecano, ho vam patir-ho, perquè el Rayo Vallecano, amb tots els meus respectes, sense tenir el nivell del Barça, es va posar per davant, va entrar en el partit, sí, i va tenir moltes ocasions de gol. Dius, doncs, escolta, ja sé que nosaltres tenim una capacitat ofensiva brutal i hi ha un potencial a dalt molt bo, però clar, no n'hi ha prou a vegades en fer gols. Quan ens enfrontem a rivals de talla europea, a Champions i tal, no n'hi ha prou amb això de dir, no, és que nosaltres farem 4 gols ja, però si te'n fan 6...
1: En fi, Carles Blanchard, gràcies, i amb moltes ganes de parlar de futbol amb tu.
0: Molt, molt bé, jo també. Aviam si ens retrobem aviat. Va.
1: 1:33, pausa i recta final del Que t'hi jugues, a SER Catalunya.
3: Què t'hi jugues? SER Tarragona, Ràdio Reus.
4: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia, t'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, l'última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus, blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
5: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus. I al carrer Víctor Català A58 del Polígon Agro Reus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en vi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. La nostàlgia va guanyar. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
6: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma,
9: què t'hi jugues?
10: Amb el... Sigue! Aquí!
11: Carin! Haz carin! Haz carin! El egipcio!
1: Perdona?
12: Del Karim.
1: Hamza.
12: Del Karim.
11: El egipcio.
9: Què t'hi jugues?
10: Amb el... Sigue! Aquí!
11: Entesos de papers?
1: Una 36, interessant el que ens ha explicat Carles Blanchard de sempre. Gabriel Jesús. En una estona podeu recuperar l'entrevista, la xerrada, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de l'emissora. També tindreu contingut disponible a les xarxes socials del Que t'hi jugues.
2: Quantes coses.
1: Òscar Nin, com estàs?
13: Bon dia. Doncs encantat d'estar aquí.
1: L'Òscar Nin s'incorpora també a aquesta temporada del Que t'hi jugues. L'heu escoltat també a l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández. Sí. Sorprèn que ha vingut superpuntual, ha vingut abans per conèixer tot l'equip, sí, i tal, i el... sí, sí. Estava a l'altre costat de la peixera amb l'Helena de Diego.
13: Sí.
1: Veia que anava dibuixant, escrivint. Puc ensenyar-ho, això?
13: Sí, tant.
1: Al live del programa?
13: Pots, sí, sí.
1: I, clar, entre l'estudi i veig que ha posat Tinc gana, Uma Thurman.
13: Sí. Sí, sí, m'he aixecat molt d'hora avui, t'estava escoltant i estava pensant també...
1: I un dibuix, ben bonic.
13: Sí, sí. Amb Uma Thurman...
1: Per què tinc gana Uma Thurman?
13: Perquè he pensat en una katana i amb un entrecot de 25-30 quilos i ella tallant-lo i patates fregides i jo despullat amb una piscina plena de Coca-Cola...
1: Mentre escoltaves el que t'hi jugues,
13: eh? Perquè tenia molta gana.
12: Piscina plena de Coca-Cola, eh?
13: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Una piscina plena de Coca-Cola.
13: Sí, és un dels meus somnis, que algú... A veure si m'ajudeu aquesta temporada a pujar a l'Espigornell i llançar-me a l'Espigornell plena de, doncs, no sé, Coca-Cola, Baileys, algun líquid.
12: Igual l'any que ve, quan estiguem a Montjuïc.
13: Baileys, que t'entra pels poros, Lluís. Molt enganxós, entres molt d'allò. Doncs escolta, estic encantat. M'has tret d'aquesta temporada de Cambrians i aquí estem, eh?
1: El futbol és música.
13: El futbol és música.
1: Així es diu la secció, ara sí. La presentarem com Déu mana, sí, sí. Abans, a xarxes.
14: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
14: @ que t'hi jugues.
1: Núria.
16: Sí que...
1: L'enquesta com va?
16: Doncs mira, hi ha molts vots. El Barça té vots en B baixa, no en B alta. Sí, sí. Clar, que quedi clar.
12: També,
16: no, bueno, són en B baixa. YouTube també, funciona bastant bé. Bueno, creieu que el Barça té millor plantilla que la temporada passada? Un 93% diu que sí. Per tant, la gent creu que el Barça aquesta temporada té millor plantilla, només un 7% que no. I alguns comentaris sí que de gent que dubta de si té o no millor plantilla, dubten en defensa, que creuen que aquí el Barça pot coixejar una mica, sobretot a Europa.
1: Per cert, al YouTube hi ha un oient va respectador, el Ferran, que diu Raúl Asensio ja té més judicis que títols amb el Madrid.
13: Ahí està.
1: I n'hi ha un altre, l'Àngel, que diu el Barça pagava a Negreira o a una societat de la qual Negreira era soci, que és molt diferent. El Barça pagava a Negreira perquè la societat era de Negreira i la utilitzava per cobrar del Barça. I les coses s'han d'explicar pel seu nom, ens agradi o no ens agradi.
16: I mira, sí que avui us porto algunes curiositats, imatges que ens ha deixat aquesta última nit del mercat de fitxatges. El primer, un vídeo que s'ha fet molt viral a les xarxes socials, que és Pablo García, que ha marxat del Betis, va arribar-hi de pre-Benjamí, i aquesta nit ha marxat per jugar al Racing de Santander. La imatge és d'ell sortint de l'estadi amb la seva mare, els dos al cotxe plorant, a llàgrima viva, baixa a la finestra, intenta parlar, però Pablo García no pot.
17: Perdón por la palabra, pero me sale ahora mismo... Esperemos que todo nos vaya muy bien. Y que seamos mejores champions. Vamos a ver un gran dato, mi médico.
13: Mucha fuerza, Pablo, ¿eh?
17: Bueno, muchas gracias.
16: La imatge és tremenda, sí que, perquè és que no pot articular ni mitja paraula, eh? Pablo García, que ha sortit aquesta nit del Real Betis, el club de la seva vida, i sí que aquesta nit ens ha deixat bastantes imatges. Un és del Racing de Santander, que va penjar un tuit i posava «El mago no asiste a sus compañeros solo en el campo, también en las oficinas». La imatge era d'unes pizzas, i és que un jugador, Íñigo Vicente, del Racing de Santander, aquesta nit, ha decidit enviar pizzas a la gent del Racing que estava treballant en el tancament del mercat de fitxatges i, evidentment, des del club li han agraït a un jugador. I un dels anuncis que ha arribat més tard aquesta nit és el d'Enzo Fernández, sí, que ha fitxat pel Manchester City. L'anunci és a 1:15 de la matinada i Erling Haaland encara estava despert perquè en aquell moment va agafar el mòbil, va comentar la publicació i va posar «Yeah, good, now I can go to bed». O sigui, perfecte, ara ja puc anar al llit. Erling Haaland, que es va esperar fins a 1:15, com molts de nosaltres vam estar pendents del mercat de fitxatges.
1: Quin motivat, eh?
16: El canvi de look us agrada o no? Per cert, no l'hem comentat, eh?
2: Ens hem d'acostumar.
1: Sí, exacte. M'agradava més el meu cabell llarg, intimidava més. Ara està més guapo, abans intimidava més.
14: El futbol sona música amb Òscar Nin.
1: Què et sembla que Son Goku et doni pas al que t'hi jugués?
13: Fantàstic, i no una passada al peu antològica, amics.
1: Aviam, aquí es tracta de utilitzar com a excusa el futbol per culturitzar-nos.
13: Home, per culturitzar-nos i per fer... Aprofitem aquests desplaçaments per descobrir aquelles coses que potser no tenim gaire presents a les ciutats on juga el Barça, no?
2: M'agrada.
13: Si em permets, ara agafem aquest Talbot Horizon que tenim a la...
1: Talbot Horizon.
13: Tenim un Talbot Horizon que condueix l'amic Albert. El sí que va de copilot i el Lluís i jo anem darrere. Vinga. Pues ja us podeu imaginar la gent que va darrere un cotxe, pues, amb xiveques, mantolats i tot això, eh? Aleshores, sortim amb el Talbot Horizon, amb enganxines de la discoteca Penélope, coses darrere, el perrito aquell que feia així amb el cap, i tot allò, sortim del carrer Casp 6 i ja, o sigui, fem la primera parada a Martorell per agafar forces per baixar cap a València.
1: Val, perquè farem la ruta del bacalao.
13: Farem una mica la ruta del bacalao. Si em permets, un apunt d'historiador de l'art, que la gent només...
1: Perquè tu ets historiador de l'art.
13: Sí, perquè la gent pensa, oh, el que insulta per Twitter. Correcte, també, és així, però tinc una carrera universitària i soc historiador de l'art, especialista en filosofia contemporània de l'art i art no objectual. És a dir, música. I a més, vaig treballar 12 anys al Festival Sonar i sóc especialista en música electrònica de ball. Per això, avui fem la ruta aquesta de València amb un tio com jo que, bueno, pues...
1: Saps de què parles?
13: Home, sé sí. d'on estan els peafes.
1: Una cosa, tens el llistó alt perquè hem rebut una allau de missatges al 606-32-72-11 d'oients recordant aquells moments.
13: Home.
18: I tant. Comencem, per exemple, per l'Òscar.
19: Hola, què t'hi jugues? Bon dia. L'Òscar de Viladecans. Primer de tot, gràcies per les entrades d'ahir al concert de The Weeknd. Va estar genial. Sí. I bueno, de la ruta al Bacalao, al Chimo Bayo, i per vosaltres diria només una cosa. Arturo controla toda València.
13: Ahí está.
19: Vinga. ¡Bolso!
18: Arturo controla toda València, eh?
13: Sí, sí.
18: Seguim amb l'Àlex.
20: Bon dia, guapos. Em dic Àlex, us estic escoltant des de Noruega, amb un gimnàs treballant. Els meus records de la ruta al Bacalao, que em deien, el bon rotllo amb la gent, el que més recordo, el bon rotllo amb la gent, totes les amistats que podies fer en aquell moment, passar el cap de setmana sencer, molt de pàrquing, molt de festa al pàrquing, i una música molt xula que encara ara escolto i punxo a casa meva. Una abraçada a tots i visca el Barça.
18: I per últim, la Cristina.
21: Hola, família. Soc la Cristina. No hace falta irse a València, però bueno, jo passaria per Level, Disorder, claro. Equinox.
13: Ahí estamos.
21: Level era la mejor, una claro. De las mejores.
13: Sí, sí.
21: Y luego ya para València, Hook, El Knot, Barraca, Puzzle. Pero aquí teníamos muy buenas discotecas. Sí, sobre todo Level. La zona de la costa.
1: Va, 606-32-72-11, hem escoltat un primer tastet, però hi ha molta gent, o sigui que aviam el que expliques i el que dius, que t'estaran escoltant atentament.
13: M'agrada aquesta gent perquè jo també he fet molts cops la comunió al pàrquing de la Level de Salou.
1: Si els oients volen anar a València aquest cap de setmana a viure el Barça-València, el València-Barça Mestalla, la primera parada...
13: Primer, ara ens parem a Martorell per fer un bitter cas i un entrepà per agafar forces. No fem com Asensio, és molt d'hora, no comencem a xumar, bitter cas i un entrepà, mentre sona això de fons i anem a mirar al Google Maps per on entrem de València. Atenció, el que està sonant al Talbot Horizon del Què t'hi jugues.

0: Hi ha gent que ja es queda a Martorell. Ja, per què bajar a
1: València? Sí, però, si ja estamos,
2: aquí... Si ja tens això...
1: Clar, si ja estem a l'Odissea, Homero també perd gent, no?
0: Correcte. Pues, sí, però escolteu, està sonant això que és el DJ Ruboy i el DJ Escudero cantant la Marian Dacal, que és el Flying Free del 99, de la mitiquíssima, un altre post on jo he fet molts cops la comunió, que és el Pont Aeri. Està sonant un tema del 99, però per què l'hem posat aquí a Martorell fent el Bittercast i l'entrepà de bacon queso, no? Perquè... Ja, o sigui, agafem tanta embrancida amb el Talbot Horizon, el Lluís el cabell així...
2: El poc que tingui, sí.
0: Com Son Goku, amb el Núvol Kingdom, ja. Entrem per València i, escolta, passem pels pàrquings dels mítics temples, ara ens deien els oients, no? Barraca, Spook Factory, Chocolate, ojo, jo a Chocolate... no puc dir el que vaig fer, però vull recordar que a molts pàrquings d'aquestes discoteques també es feia el que feia mon pare, el que em va fer a mi amb 8 anys, que em va ensenyar a conduir al pàrquing del Prica Prat i em va donar el meu...
3: El Prica del Prat,
0: que mític. El Prica Prat, amb 8 anys, em va donar el meu primer paquet de sombra, amics. Això també es feia a València, amb els pàrquings d'aquestes discoteques. Passarem també pel Puzzle, un altre mitiquíssim temple.
3: Sí, Barraca, Spook Factory, Chocolate, Puzzle...
0: Puzzle, el ACTV...
3: És el que ens ha parlat la olla, correcte, no? Arturo
0: Not,
3: controla toda Valencia.
0: El Not, correcte. Controla toda Valencia, el Not, a l'Espiral, fins que parem ara mateix al pàrquing d'aquesta mitiquíssima sala que es deia Number One a València, perquè recollim el convidat d'avui, l'autor d'aquest himne, que aquest any ha fet 35 anys, així que, Albert, dale gas a l'Horizon i que soni Así me gusta a mí. Chiquitán,

0: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a esta hora la pregunta del día sigue sin respuesta. ¿Qué dice el informe policial que el gobierno dice desconocer y que inculpa a Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio? Sus líneas principales las avanzaba anoche El Español y contradice supuestamente la versión del Ejecutivo. Ese informe remitido a la justicia apunta en efecto a Marruecos y a sus gendarmes que ese día llegaron a ayudar y a guiar a las personas que entraron en la ciudad autónoma. Pero como digo, a esta hora el gobierno pide cautela, pide tiempo para estudiar un documento que al menos oficialmente no tienen sobre la mesa todavía. Félix Bolaños, este mediodía.
3: A esta hora, en estos minutos, precisamente se está trabajando en analizar los detalles de ese informe del que tuvimos noticia a través de la información del diario El Español. Y por tanto, es el momento de la cautela.
2: El Ejecutivo sostiene que no ocultó ese informe, que colisiona en efecto con lo que defendió aquí Pedro Sánchez en Hoy por Hoy con Aymar, y trata de depurar ahora responsabilidades. En este contexto, el director de la policía se ha reunido esta misma mañana con los jefes de la unidad de extranjería que elaboraron ese trabajo para la Audiencia Nacional. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. La crisis del Ministerio del Interior ha calado ya en la Policía Nacional, que trabaja a marchas forzadas para salir de este callejón sin salida al que ha abocado al gobierno. El director de la policía, como dices, ha pedido explicaciones a los responsables directos del informe policial enviado a la Audiencia Nacional, los comisarios generales de extranjería y de información. Una reunión breve que fuentes de la dirección enmarcan dentro de la lógica. La realidad es que esa cita busca preparar una respuesta al ministro del Interior tras su enfado, respuesta que, según fuentes de la dirección, no debería demorarse mucho más allá del día de hoy.
2: Pues veremos qué consecuencias tiene todo esto en varios planos, pero esas consecuencias van a depender sin duda del propio contenido del informe, que no tenemos. Consecuencias internas, porque habrá que depurar responsabilidades, consecuencias diplomáticas con Marruecos y las más inmediatas, consecuencias en el propio argumentario, porque mañana Pedro Sánchez tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular y hasta Sumar, socio de gobierno, han pedido esta mañana la dimisión de Marlaska, y todo esto en las horas previas a la concentración de esta tarde en Ceuta y también las convocatorias en la calle que el Partido Popular, haciendo uso de la FEM, ha convocado en muchos ayuntamientos españoles. En Ceuta, donde se celebra el Día de la Ciudad Autónoma, está a punto de hablar Feijóo, que está de visita, donde ya hemos escuchado, eso sí, al presidente Vivas reclamando ayuda y pidiendo conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.
5: Quedan muchas preguntas en el aire. Hoy quizás no sea el día de afrontar estas preguntas, pero sí es el día para afirmar que son preguntas que tienen que resolverse, porque se debe conocer la verdad, toda la verdad de lo que ha ocurrido.
2: A y media estaremos allí con Nico Castellano en las calles de Ceuta para ver cómo está el ambiente en estas horas previas a estas concentraciones. 2:03, novedad sobre el escándalo del ático de Isabel Díaz Ayuso. La SER puede confirmar a esta hora que la presidenta de la Comunidad de Madrid visitó ese inmueble, ese ático de lujo, tras su adquisición por parte de su gobierno a través de la empresa Planifica Madrid. Ampliamos, Javier Alonso, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el equipo de la presidenta confirma que la propia Ayuso en persona visitó ese inmueble de Chamberí. Hoy había máxima expectación por saber qué tenía que decir Ayuso después de que el presidente del gobierno la acusara directamente en la cadena SER de comprarse un aticazo, dijo, con el dinero de todos los madrileños. Eso no ha sido posible, Casal. No hemos podido preguntarle por esas declaraciones de Pedro Sánchez aún, porque la presidenta ha aprovechado el momento en el que el alcalde Almeida estaba atendiendo a los medios de comunicación para entrar de forma discreta a este acto institucional que ambos han compartido esta mañana. Con hoy son 9 días de silencio de Isabel Díaz Ayuso en torno a la compra del polémico ático. Las últimas declaraciones conocidas, recordamos, son esa frase coloquial con la que la presidenta trató de dar el asunto por zanjado, ese famoso chao pescado. Los medios seguimos a la espera de que la presidenta Ayuso salga de este acto oficial.
2: Veremos qué dice. Estamos a la espera, por tanto, de que atienda a los medios tras ese acto público que se celebra en Madrid ahora mismo.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Y más cosas, Javier Liébana. Datos del paro del mes de agosto. Javi, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Mal mes para el empleo. La Seguridad Social ha perdido más de 162.000 afiliados y el paro se ha incrementado en casi 45.000 personas. horas. Es lo que pasa todos los años por el fin de la temporada turística y los miles de contratos de profesores que terminan durante el verano, aunque este año la cifra de paro se ha visto engordada por los migrantes procedentes del proceso de regularización. Además, von der Leyen acaba de ser muy crítica por el intento de ataque con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania.
8: So I want to be very clear about what this was. This was an attack.
7: Voy a ser muy clara sobre esto. Fue un ataque utilizando material militar por parte de Rusia en la Unión Europea y no lo vamos a tolerar, ha dicho.
2: El tiempo con Jordi Carbó.
9: A partir de hoy y como mínimo hasta el domingo vamos a tener en gran parte del país temperaturas propias de la canícula. Esta tarde mismo ya pasaremos de los 40 grados de máxima en gran parte del Valle del Guadalquivir y nos situaremos entre los 35 y 40 en la mayor parte del interior peninsular, también en el interior de la isla de Mallorca. En puntos costeros como Canarias y el Mediterráneo, máximas alrededor de los 30 grados con sensación de bochorno, ambiente más agradable en el Cantábrico y en general la tarde será soleada en el conjunto del país con un poco de viento.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
1: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
10: L'alcalde de Manresa demana justícia i contundència contra els dos menors d'edat detinguts per haver apunyalat un home durant la festa major. Admet davant dels veïns que hi han hagut errors.
11: És obvi que com a societat alguna cosa ha fallat de manera estrepitosa quan uns menors d'edat arriben a cometre un acte d'aquesta magnitud.
10: La consellera Núria Parlona acusa Aliança Catalana i Vox d'intentar utilitzar l'enuig dels manresans i es planteja denunciar-los.
12: Fets gravíssims ho aprofiten per fer associacions oportunistes i, sobretot, xenòfobes, perquè el terme menors automàticament l'associen a menors no acompanyats. Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
10: I és que els dos menors poden tenir origen magrebí, però són nascuts a Catalunya i en un dels casos també amb pares catalans. La justícia processa els dos Mossos d'Esquadra que van reduir el vigilant de seguretat que va disparar els seus companys i es va atrinxerar fa gairebé 5 anys a Tarragona.
13: Objectiu neutralitzat. Estem fent maniobres amb torniquets per intentar estabilitzar-lo.
10: Li van disparar 3 trets a cames i braços, el van deixar paraplègic i el jutge creu que va ser una actuació desproporcionada. Una quarta part dels incendis aquest estiu al Camp de Tarragona han estat intencionats. Els agents rurals admeten que encara no han aconseguit identificar el responsable dels 5 focs consecutius que hi va haver a Aigua Múrcia.
14: Són investigacions que són més lentes, comporta temps sobre el terreny, doncs, però nosaltres continuem.
10: Tot això en aquest dimecres en què descobrirem per què Lleida és la província amb la gasolina més barata i és bàsicament perquè és on hi ha més cooperatives agràries. També sabrem com s'ho fan per ajustar més el preu.
15: Les cooperatives no és el negoci com a tal més principal, sinó que és una cosa de prestar servei als socis i a tercers de poblacions que si no hi hagués la cooperativa no hi hauria res més. Doncs al no carregar-li tant marge podem tindre uns preus més ajustats.
10: I anirem a l'aeroport del Prat, en Santi Ovalle acaba de parlar amb Marc Casado després que aquesta nit in extremis s'hagi concretat la seva sessió al Depor.
16: T'ha prendre la decisió, Marc?
17: Bueno, deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve.
10: Tot això avui que el Meteocat ha confirmat que Catalunya ha viscut l'agost més càlid de tota la història. Les temperatures continuaran pujant, tot i ja ser el setembre, Jordi Carbó.
9: A aquesta hora ja tenim temperatures més altes que ahir arreu de Catalunya. Superem els 30 graus a la major part de poblacions, ens hi apropem a les valls del Pirineu i arran de costa, aquí amb sensació marcada de xafogó. I al llarg de la tarda, les màximes a tot el prelitoral i a l'interior es mouran entre els 30 i 35 graus, més a prop dels 35 que dels 30, i superarem els 35 a Ponent. Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre és on assolirem avui valors de 36-37 graus. En una tarda assolellada no veurem tants núvols com ahir. També amb vent de marinada de moderat a fort, sobretot fort a la nit a les comarques situades més a ponent. I es confirma que aquesta situació anirà a més els pròxims dies, com a mínim fins diumenge. El màxim de calor l'esperem al llarg del cap de setmana.
10: Tècnica Víctor Valero, producció Elia Pijoan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Ràbia, enuig i dol avui a Manresa. Què tal? Bona tarda. Així ha acabat el minut de silenci davant l'Ajuntament aquest migdia per recordar l'home de 45 anys mort d'una ganivetada durant una baralla. Va ser la matinada de dimarts en plena festa major. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts que són nascuts aquí i amb diversos antecedents. A l'acabar aquest minut de silenci en aquesta plaça del centre de Manresa i davant els veïns, el propi alcalde, Marc Aloy, ha promès contundència contra els autors i ha demanat a la justícia que sigui implacable. Estudiaran, ha dit, que ha fallat perquè uns adolescents hagin comès un crim com aquest. Andrea Villòria.
18: Exacte, l'alcalde Marc Aloy diu que Manresa està consternada, de dol, i demana contundència.
19: Això no es pot tornar a repetir. Qui la fa, la paga. Les normes de convivència són iguals per a tothom.
18: En Toma diu la responsabilitat que ells puguin tenir. Ja ha convocat una reunió a l'Ajuntament per estudiar el cas a nivell policial, però també, sobretot, a nivell social, i senyala cap a més amunt, cap al govern i als jutges.
19: Volem que la justícia sigui implacable i actuï amb tota la contundència. Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim, però si la justícia no és rigorosa, impecable amb els culpables, tenim un greu problema. Cal que totes les administracions entomin aquest problema amb la màxima urgència possible.
18: L'Ajuntament ha més anunciat que es presentaran com a acusació popular.
10: Bé, ahir en aquest mateix espai, en aquesta mateixa plaça, davant l'Ajuntament, desenes de veïns, fins i tot algun familiar de la víctima, també van protestar davant del consistori. I com sentiu, entre altres, demanaven la dimissió de l'alcalde d'Esquerra. Asseguren que hi ha molta sensació d'inseguretat a la ciutat, una sensació que tenen molts veïns, que és efectivament així, i que Vox i Aliança Catalana s'estan afanyant a instrumentalitzar. Ho han fet ja des del minut zero. Com s'està fent aquesta instrumentalització? Doncs, per exemple, amb tuits com aquests. Ahir, Sílvia Orriols, llegeixo textualment, dos menors d'origen marroquí maten un ciutadà a ganivetades. Els vull fora del meu país. O Ignacio Garriga, de Vox, literalment, va dir «L'invasió migratòria mata». Què estan fent aquí amb aquests tuits? Doncs deixen anar el seu origen, l'origen dels detinguts, per després dir que els volen expulsar perquè la gent entengui que són menors immigrants no acompanyats, que la gent senyali, que la gent odiï qualsevol menor migrant no acompanyat. Aquests detinguts poden tenir un origen marroquí, però són nascuts aquí, fins i tot, en un cas, amb pares també catalans. Així que estem en aquesta situació, estem posant-nos a mirar els orígens, els cognoms dels detinguts, per deixar clar que, evidentment, no se'ls pot expulsar, per molt que es facin tuits fàcils i demagògics com aquests. La consellera Núria Parlon, per això, i per tots aquests motius, això que estem explicant, ha volgut ser molt clara aquest matí.
20: El que no podem permetre és que determinades opcions polítiques en circumstàncies complexes que colpegen de manera clara la societat s'utilitzi a determinats col·lectius per assenyalar-los, col·lectius vulnerables, i posar-los en el centre de la crispació i de l'emprenyamenta normal que ha de tenir la ciutadania davant de fets tan greus.
10: La consellera d'Interior, en diferents entrevistes als mitjans públics, ha volgut anar explicant amb detall què va passar a Manresa, també qui són els detinguts. Andrea, ara ho dèiem, són menors de 15 i 16 anys que tenen ja diversos antecedents.
18: Exacte, són, com dius, dos adolescents catalans nascuts tots dos a Catalunya. Un d'ells és fill de pares magrebins immigrats i l'altre de pares nascuts aquí i amb tots els cognoms catalans per ser encara més clars. Per això la consellera ha carregat amb duresa contra la manipulació dels qui volen vincular delinqüència i immigració.
12: No són menors no acompanyats, malgrat que s'ha aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats i, per tant, no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar amb una estratègia clarament d'assenyalar a un col·lectiu pels fets greus, gravíssims, però que han estat dos menors, els dos nascuts a Catalunya.
18: El cert és que són menors en situació de pobresa o de certa exclusió amb antecedents des dels 12, 13 o 14 anys. Per això la consellera d'Interior apel·la a una reflexió que vagi més enllà de la resposta policial.
12: Hem de reflexionar què ens està passant com a societat, perquè dos menors acaben cometent doncs, un delicte d'aquesta extrema gravetat.
18: Núria Parlon ha explicat també que l'homicidi va començar amb una baralla entre dos bàndols que s'estaven increpant, entre ells la víctima, en Carles Vilajosana, a qui un dels menors va clavar una navalla al pit abans de fugir. Els Mossos van detenir-los ahir i ja estan en mans de la Fiscalia i avui passaran a disposició del jutge.
10: Doncs aquesta és la situació a Manresa. També en mans de la Fiscalia de Menors ha quedat concretament el noi de 17 anys detingut a Balaguer per matar-ne un altre el dia 26, dimecres passat. En un principi es va pensar que el jove va morir en un accident de trànsit, però ara la policia catalana ha trobat ferides d'arma blanca. Mercè Marc.
0: Un cas que en les darreres hores ha donat un tomb important. Dimecres passat, cap a 2:15 de la nit, es va rebre l'avís d'un accident de trànsit al carrer Diagonal de Balaguer, al centre urbà. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra tres cotxes que hi havia aparcats. D'accident, alguna cosa més, perquè a l'interior del vehicle sinistrat es va localitzar el cos sense vida d'un home de 26 anys que presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. De fet, els Mossos han de determinar si la víctima ja estava morta quan es va produir el sinistre o malferida i va acabar morint en la col·lisió. Dilluns detenien un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets. El jove ha passat per la Fiscalia de Menors i de moment ha quedat internat en un centre de justícia juvenil.
10: Això que avui és 2 de setembre, com que és el dia de Ceuta, sabeu que aquesta tarda hi ha convocades concentracions de suport a aquesta ciutat arreu d'Espanya, també davant d'alguns ajuntaments de Catalunya. Aquí, a casa nostra, només Vox i el PP estan promovent aquestes concentracions i, de fet, només els governs populars de Badalona i Castelldefels s'hi han sumat oficialment, Xavier Balló.
21: Els dos ajuntaments governats pel PP han convocat aquesta concentració, però tant els populars com Vox han fet crides a replicar-la en altres municipis. Se suposa que són per donar suport a la població de Ceuta, però la iniciativa ha aixecat molts recels tant en els governs de Catalunya i d'Espanya com en partits i associacions d'esquerres que creuen que el que volen és instrumentalitzar la crisi de Ceuta per atacar el govern espanyol i difondre missatges racistes. Per això, cap membre del govern ha previst assistir en aquestes convocatòries i, a més, ja s'ha organitzat una rèplica des de la societat civil. La plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme ha volgut contrarrestar amb una altra concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona, que també es farà en altres municipis, per intentar, diuen, parar els peus al racisme que s'està expressant per part d'alguns partits arran de la situació a Ceuta.
10: Passa un minut d'un quart de tres. A Tarragona, la justícia ha deixat a un pas de judici els dos Mossos que van disparar un pistoler fa gairebé 5 anys. Va ser el desembre del 2021. Recordareu aquell exvigilant de seguretat que va disparar contra els seus companys de feina, després va fugir, també disparant els policies. Es va trinxerar una masia a Riudoms i el grup especial dels Mossos el va neutralitzar disparant-lo a braços i cames. Va quedar paraplègic i ara el jutge creu que aquella actuació va ser desproporcionada.
18: Era 14 de desembre del 2021 quan va saltar l'alerta. Un vigilant de Securitas, Marin Eugen Sabau, havia disparat els seus companys de feina i havia fugit atrinxerant-se en una masia a Riudoms. Duia armilla i escut antibales, 3 pistoles, un fusell i molta munició, i havia fet un correu dient que mataria a tot el qui se li apropés. Es va desplegar els negociadors dels Mossos, que no van poder fer res, i també el GEI, el grup d'èlit de la policia catalana. Un franctirador es va col·locar a 150 metres fent trets de distracció mentre 3 agents avançaven cap al pistoler, i després d'un intercanvi de trets...
13: Objectiu neutralitzat. Estem fent maniobres amb torniquets per intentar estabilitzar-lo.
18: Ara la justícia ha processat a 2 d'aquests Mossos que li van encaixar 3 bales a una cama i als braços, ferides que van provocar-li una lesió medular, 5 cirurgies, inclosa una amputació, i lesions per les que va acabar demanant l'eutanàsia. El jutge creu que haurien d'haver disparat de forma més quirúrgica i titlla l'actuació de descontrolada, desproporcionada, i escriu literalment que van acribillar-lo perquè el pistoler va disparar 5 cops i els Mossos 17. La defensa anuncia que recorreran...
22: Els agents del GEI estan decebuts amb aquesta interlocutòria de processament, però tenen plena confiança en que l'Audiència Provincial de Tarragona la revoqui.
18: Diu l'advocat José Antonio Vitos a SER Catalunya que l'actuació dels Mossos va ser exemplar perquè el van neutralitzar sense que cap tret impactés en òrgans vitals.
10: I els agents rurals continuen investigant a l'inici d'aquests 5 focs consecutius d'aquest estiu a Aiguamúrcia. La principal hipòtesi és que han estat intencionats. I justament a Tarragona, una quarta part dels incendis de tots els focs que s'hi han declarat aquest estiu han estat això, intencionats per algú, Eva Hidalgo.
23: Aquest estiu hi ha hagut 39 incendis a les comarques del sud que han cremat 318 hectàrees. 10 han estat provocats i 9 més causats per negligències. Els agents rurals acostumen a trobar indicis en forma d'objectes a la zona zero. Són el punt de partida d'investigacions que poden durar dies o anys. Al territori treballen conjuntament amb Mossos per trobar el culpable dels focs de l'Alt Camp del juliol. Alicia Bayan n'és la cap.
24: De fet, la intencionalitat és la principal via d'investigació que estem seguint. Fins que aquesta investigació no estigui tancada, doncs no podem donar unes dades exactes. Però, a més, ara ja està judicialitzada també, ja haurem d'esperar un temps.
23: Durant la temporada, que va començar l'1 de juny i es tancarà a mitjans d'aquest mes, han incrementat els tancaments d'espais naturals com la Serra del Montsant o les Muntanyes de Prades, en total 30 dies de restriccions d'accés.
10: Dos minuts i repassem les dades de l'atur. A Catalunya són més apujat de tot Espanya i us explicarem també per què Lleida és on hi ha les gasolineres més barates.
3: Ràdio Ser Tarragona, Ràdio Reus.
4: Fire Lab Street Food ya está abierto con Smash Burgers, Pollo Carash, Tacos, Skewers, Pizza Napolitana y Fries. Sabores de Tokio, Nueva York, México, Nápoles y Londres, cocinados con fuego. En calle Consolat del Mar 56, Cambrils. Fire Lab Street Food. El mundo entero en la mesa.
5: Dejar tu coche en los parkings oficiales del aeropuerto es tan fácil y tan cómodo que hemos tenido que contratar a un tenor para que te lo cuente. Reserva ya desde la app o en aenaparking.com. Aparca volando y sin sorpresas.
6: Si saps on vols anar.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
8: Que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Capravo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Dues i pràcticament 21 minuts, Catalunya lidera el creixement de l'atur de tot Espanya. Hi ha 14.500 persones aturades més, 60.000 afiliats menys a la Seguretat Social i la regularització extraordinària de migrants no ha frenat unes dades que Oriol Soler a l'agost sempre solen anar de baixada.
25: La pujada de l'atur a Catalunya és una tercera part del total del que s'ha registrat a tot l'Estat. Ara hi ha 330.000 persones sense feina a casa nostra i no només puja l'atur en comparació al mes de juliol, sinó que també puja en termes interanuals. Hi ha 2.000 persones sense feina més que ara tot just fa un any. També s'han destruït llocs de feina, gairebé 60.000 afiliats menys a la Seguretat Social, però és una baixada habitual per la finalització dels contractes d'oci de lleure en acabar la temporada turística. Paco Ramos, secretari de Treball.
26: Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquesta dada.
25: La regularització extraordinària d'immigrants ha comportat que el 20% dels nous afiliats a la Seguretat Social a Catalunya aquest mes d'agost siguin treballadors estrangers.
10: Tot en un context de pujada de preus, sabeu que des d'ahir per frenar l'augment de la gasolina i el dièsel s'ha tornat a activar la reducció d'impostos.
27: Bueno, hi ha hagut un increment de preus del dièsel respecte a la benzina, això és evidentíssim, sí. Home, una bona notícia, tot el que és baixar preu, doncs està molt bé, no?
10: Això deien alguns usuaris que s'hi han trobat ja a les gasolineres. La cosa és que cada vegada hi ha més gent que no para la primera estació de servei que troba, busca on és més barata. Resulta que la província de Lleida és la zona on és més barat omplir el dipòsit de benzina 95 i una de les que surt més a compte en el cas del dièsel. Estem parlant d'uns 300 euros d'estalvi cada any. Per què? Doncs perquè a Lleida és on hi ha més gasolineres de cooperatives agràries. Poden oferir combustible més barat perquè no busquen només obtenir el màxim benefici. Ens ho explica la Maricel Benavarre.
28: Una anàlisi de l'Organització de Consumidors i Usuaris recollint dades d'aquest any, així ho constata. Lleida té la benzina més barata i és la tercera de l'Estat pel que fa a gasoil. La principal

0: Federació de Cooperatives Agràries, Josep Lluís Esquer.
1: Com a mínim anem, ja et dic, 10, 12, 14 cèntims i Àrea Guissona potser va 2 o 3 cèntims per sota nostre.
0: Segons l'OCU, a l'any, l'estalvi de repostar a Lleida pot arribar a ser de 300 euros en benzina i de 250 en dièsel.
2: Hi ha més notícies econòmiques. L'empresa catalana Cirsa, dedicada al joc amb casinos, màquines escurabutxaques, apostes online, serà absorbida per un gegant del sector. L'automàtica, d'origen italià, Cirsa, va facturar només l'any passat més de 2.000 milions d'euros i mantindrà la seva seu a Barcelona.
3: Aquesta absorció convertirà l'automàtica en el segon grup més gran de tot el món en volum de negoci del sector del joc i les apostes i després del procés, que ara ha de ser autoritzat per les juntes d'accionistes i les autoritats reguladores, Cirsa tindrà prop del 30% de les accions. Abans de fer efectiva la fusió, l'empresa catalana preveu distribuir un dividend extraordinari de més de 260 milions d'euros per als seus accionistes. Cirsa avui dia opera en 10 països amb 450 casinos, 85.000 màquines de joc escolars, curabutxaques i 2.300 punts d'apostes esportives.
2: S'ha presentat avui tot el projecte urbanístic del nou Hospital Clínic Sabeu, integrat en un nou campus a la Universitat de Barcelona, que ha de tenir unes 13 hectàrees entre Hospitalet i Esplugues, a dalt de tot de la Diagonal. Es construiran més d'un miler de nous habitatges i la meitat d'aquests, Àlex Calatrava, seran protegits.
4: Es dedicarà a l'atenció sanitària, a la docència, a la investigació i estarà ubicat als terrenys de la UB a l'Avinguda Diagonal. Es construirà també la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona a Esplugues. El projecte preveu també transformacions urbanes, per exemple, en el nus entre la Diagonal i la Ronda de Dalt o a l'Hospitalet. David Quirós és l'alcalde.
5: Aquest nou document ens permet repensar un pla urbanístic que tenia la ciutat de l'Hospitalet, que allò considerava que estava desfasat des del punt de vista de la densificació al territori, que ens ha permès incrementar i incorporar zones d'activitat econòmica.
4: En concret, el pla preveu l'activitat econòmica a l'entorn dels tres municipis fins als 220.000 metres quadrats, on es podran establir tot tipus de negoci, com per exemple hotels.
2: Són gairebé 2:15, en falten 4 minuts. En esports hem d'anar a l'aeroport del Prat. Marc Casador ja ha marxat de Barcelona. Santi Ovalle, bona tarda. Acabes de parlar amb ell després que aquesta mitjanit es concretés in extremis la seva sessió al Depor.
6: Què tal, Joan? Bona tarda. Des de l'aeroport de Barcelona, on acaba de marxar fa aproximadament 2 hores, Marc Casador, convertit ja en nou futbolista del Deportiu a la Corunya, signa... Què tal, Joan? Bona tarda. Des de l'aeroport de Barcelona, on acaba de marxar fa aproximadament 2 hores, Marc Casador, convertit ja en nou futbolista del Deportiu a la Corunya, signa, com ha cedit, per una temporada amb una opció de compra de 30 milions d'euros. I Casador, des del mostrador de facturació, quan marxava cap al seu nou destí, ha explicat com ha acabat la relació amb el Barça. Marc, què tal? Com estàs?
7: Bona tarda, bon dia.
6: Com et sents després de haver de marxar al Deportivo?
7: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió.
6: T'has de prendre la decisió, Marc?
7: Bueno, deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve.
8: Costa deixar la casa ara després de tants anys, Marc?
7: Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
6: El mercat de fitxatges blaugrana va tancar amb aquest adeu, el de Marc Casador, i amb la inscripció de Gabriel Jesús i Livakovic a la Lliga, el porter i el davanter centre, i també de Brian Fariñas, que tindrà dorsal de primer equip.
2: I en cultura ja sabem com serà la setmana del llibre en català del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys. L'oferta també s'amplia al còmic i al manga, Elia Pijuan.
9: La Setmana del Llibre en Català creix amb 98 casetes, 4 més que l'any passat, on es faran 200 signatures d'autors nacionals i internacionals. La programació d'enguany manté activitats com les rutes literàries, les converses o els recitals, però també aposta per l'ús de la llengua en l'àmbit digital, amb trobades amb prescriptors literaris que seran entrevistats cada tarda a l'escenari 3. Allà també tindran lloc podcast diaris en viu, com La Contracoberta o Club Tàndem. S'oferiran propostes traduïdes al català com l'aclamada Odissea i novetats d'autors com Albert Om o Sílvia Soler, tot i que tampoc faltaran els clàssics de Verdaguer o de Papaseit. Hi haurà per primer cop llibres de música en català i s'ampliarà l'oferta de còmics i manga per acostar la llengua als joves.
2: I també s'han presentat avui les festes a Santa Tecla de Tarragona, que aquest any commemoren els 600 anys de foc festiu, amb cercaviles a l'Antigla dels Diables i el Drac, i també amb concerts. Hi ha un nou brot de sarnalona que s'està descontrolant. I actuaran a Svetlana, Buos, Fades, mig miler d'actes entre el 15 i el 24 d'aquest mes. Sandra Ramos és la regidora de Cultura. I tenim documentació.
10: documentació des del

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
1: Estrenada al Festival Grec, ha tornat al Teatre Poliorama La Truita, una obra de Baptista Mann traduïda per Carles Batlle i dirigida per Ferran Olzet, encapçalant el repartiment Emma Vilarasau i Jordi Buixaderes, garantia de qualitat i d'èxit. A La Truita interpreten a un matrimoni que ha deixat la ciutat per començar una nova vida en un poble i obrir-hi una fleca. L'aniversari del pare reuneix en un dinar familiar a les tres filles i les seves parelles. Amb el fricandó de la mare ha preparat, una d'elles, que és lacto-pesco-vegetariana, que no menja carn, arriba amb una truita de riu i a partir d'aquí comencen els conflictes. La Truita parla de la família, de les relacions de parella entre germanes, de paternitat i maternitat, i entre els molts al·licients de l'obra, el monòleg final de Buixaderes, o l'escena entre Vilarasau i Marc Bosch, el seu fill a la vida real i el seu gendre a la ficció. El públic aplaudeix molt al final, però també algunes frases o escenes i, a més, canta. Bailar pegados es bailar, igual que bailar. Entre l'aperitiu i les postres, moment karaoke a La Truita, al Teatre Poliorama fins al 18 d'octubre.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra. Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
5: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
6: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
7: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
8: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
0: A Ser Catalunya i la cadena Ser, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
9: Bona tarda, Andrea.
10: Bona tarda, què tal?
9: Molt bé, i tu com estàs?
10: Doncs molt bé, descansant. Ara mateix uns dies de vacances, que molt necessaris, a veure si així anem païnt tot el que ha passat i tot el que ha de passar.
9: Han de passar moltes coses.
10: Sí.
9: Comencem de cara a barraca. On guardes totes les medalles que has guanyat durant la teva vida esportiva?
10: Sé on estan les olímpiques, que estan en un calaix, i les altres...
9: En un calaix?
10: Sí.
9: Allà no llueix. Eh?
10: No, les tinc al cor. I les altres, és que hauria de buscar, que en deuen estar en una caixa allà... És que no sóc de que la medalla és el més important. Per mi és altres coses, però les tinc les olímpiques a prop, perquè el Víctor les treu quan ve gent.
9: Víctor és la teva parella.
10: Sí.
9: I quan ve aquí, les treu a relluir, dius?
10: Bueno, si ve algú així que no ha vist mai una medalla olímpica, doncs les treu i per si algú vol saber el que és. Però vaja, que si fos per mi, no estarien per ahí guardades.
9: Víctor, fes una vitrina, si ens estàs sentint. No. Home, ets la cinquena esportista olímpica espanyola amb més medalles
10: ja
9: de la història.
10: Sí.
9: Clar, però tu li treus pes, això.
10: Sí, a veure, no m'agrada. És un honor, però no necessito veure-ho cada dia a casa.
9: Les que has guanyat com a seleccionadora, les tens barrejades també amb les...
10: És que no te'n donen com a entrenadora.
9: Oh!
10: Sí, no te les donen. Les tinc... Tinc l'acreditació.
9: No et donen medalla?
10: No.
9: Quan vas fer la plata als Jocs Olímpics de París amb Estats Units?
10: Que va, tio. No, res. El Víctor se'n va comprar una a eBay, que era falsa, per recordar-se'n. Però que va, no la tinc.
9: Això hem de canviar.
10: Ja.
9: També l'heu guanyat vosaltres.
10: En futbol els hi donen, ho vaig veure l'altre dia.
9: Sí, veiem allà acabant, no? Que els hi posin el Donald Trump, el vam veure.
10: Pues a nosaltres no.
9: Doncs això s'ha de canviar immediatament. Sí. Ara que ja sabem que tens les medalles amagades, fins que venen visites i sort del Víctor que les treu a relluir, ens pots explicar en què consisteix el que ja s'ha cunyat com el Método Fuentes?
10: Sí, pues això va ser la Mireia Vicente, que va fer un documental a TV3 i la veritat és que està molt guapo. I el tema és que va estar tot un any gravant-nos quan vaig arribar aquí a Catalunya, a portar la selecció espanyola, i al final del tot em diu, t'agradarà molt, no sé què, i jo no sé com es diria, i de cop em va ensenyar el Mètode Fuentes, i en sèrio, i em va fer molta gràcia, i al final, pues, que l'ha definit una mica ella, però te'l podria explicar una mica per sobre.
9: Sisplau.
10: Sí, que bueno, jo m'he definit a mi mateixa com a entrenadora amb quatre pilars bàsics, i... perquè els quatre són molt importants, llavors no puc triar un, no? El primer seria com forta determinació, o sigui, estem en esport d'èlit, o sigui, és el rendiment.
9: Hem d'anar-hi?
10: Sí, a muerte. O sigui, al màxim de les teves possibilitats, del teu potencial, cada dia. El segon, vull que sigui en un lloc on es treballa en equip i hi hagi unió d'equip. O sigui, la paraula és unió. I el tercer seria autenticitat, perquè vull que es faci d'una manera que surti de dins i sigui autèntica. I l'últim de tot, que també és molt important, encara que sembli una parida, és que ha d'acabar sent una experiència positiva o divertida.
9: Això és un pilar, eh?
10: Sí, sí, sí.
9: Si perquè... no és divertit...
10: No, és que no m'ho passo bé. I, al veritat, no vull treballar amb algú que no m'agradi. I crec que és molt important, especialment amb l'esport d'èlit d'avui en dia, que no hi hagi només resultats, que seria, no? Pots tenir unió, autenticitat i disfalta de determinació i guanyar moltes medalles, però voler oblidar-te'n del camí que has fet perquè tens traumes. I jo no vull això, no? Vull que sigui... Al final, que si tornessis a néixer, ho repetiries. I per això, per mi, aquest quart pilar és molt important, també.
9: O sigui, que si no hi ha aquest punt de joc, de diversió, tu agafes i te'n vas a casa teva.
10: Bueno, o sigui, m'ho repenso i dic, ostres,
9: el sistema autoritari...
10: Ja, no, a vegades s'ha de dir, a veure, per aquí no anem bé, ¿vale? S'ha d'anar per allà. Però si porto masses dies que està sent tot una mica massa seriós, massa obscur, massa negatiu, me sento a mi mateixa i dic, a veure, va, necessitem donar-li una volta a això, saps? I llavors, veig que si ens inventem un joc o un repte o ens n'anem a explicar acudits per treure una mica la pressió, saps? I crec que és important perquè al final m'he donat compte que amb humor no arribes molt més lluny a vegades.
9: I tant.
10: Sí.
9: Doncs avui connectem les cançons del llapis de memòria de la seleccionadora espanyola de natació artística, Andrea Fuentes.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Andrea Fuentes amb un superclàssic com és Personal Jesus dels Depeche Mode, que és una cançó publicada l'any 1989 que es va inspirar en un concepte que van trobar a les memòries de Priscilla Presley, la parella de l'Elvis, en què ella es referia al rei del rock com al seu Jesús personal, una persona qui venerava, que li feia de mentor, de guia espiritual, però certament ser aquest Jesús personal va acabar anant-se'n de mare i es van separar, en part perquè ella doncs creia que l'havia absorbit absolutament i havia perdut tota la seva autenticitat, que ara en parlàvem, i identitat. En fi, Andrea, què hi fa el Personal Jesus en el teu llapis de memòria?
1: Doncs, bueno, primer que em sembla un grup de Depeche Mode també molt autèntic, em fa moure el cos, o sigui, me'n vaig a un concert d'ells i m'encanta, encara toquen, i la veu del cantant és increïblement, per mi, no sé, atractiva, o sigui, la sento és com no puc parar d'escoltar. Però és que, a més, el seu company, el Martin Gore, que és una mica el cervell de totes les cançons, també és que és una monada i crec que és un equipàs. Ara s'ha mort el pianista, no? Bueno, fa uns anys, i fa pena, però és que és un equip de tres que estan superunits i és com que han sabut trobar el seu nínxol superpotent. I crec que és una música, pues, saps, que té bases sòlides, que fa ballar, és com...
0: Et mou, eh?
1: Sí, això. És una miqueta salvatge també i potent, però a vegades et sorprenen amb algunes balades maquíssimes i no sé, m'agrada molt aquest grup.
0: L'has utilitzat, el Personal Jesus,
1: no.
0: Com a nedadora o seleccionadora en algun campionat?
1: Algun dia ho faré, sí.
0: Clar, la cançó qui l'escull?
1: Normalment jo, però moltes vegades estic oberta. Per exemple, si és un solo o no. Si és la Iris o el Denis, quan fan solo, algú que tu et mogui, que t'inspira, i llavors ens fem això segur, perquè un eren soles o sols. Però normalment si és a partir de duos o equips, trobo les cançons jo, perquè amb això soc molt maniàtica, com si diguéssim, però estic molt oberta a opcions i elles participen, eh?
0: O sigui, hi ha un quòrum.
1: Sí, i de tema també. A vegades els dic, mira, he trobat aquestes 5 opcions, anem a votar entre tots, tal, o, ostres, la Cristina ha trobat aquest no sé quantos, i llavors d'aquí indago i trobo un altre, no? Però, o sigui, és bastant obert. El que passa que el que és la música, normalment la trio jo, i de vegades, i pel que és coreografia, doncs ho fem tots junts.
0: I què ha de tenir una cançó perquè sigui candidata a ser coreografia? Què li demanes?
1: Sí, pues que no sigui superficial, que tingui un missatge potent, perquè així és com vull coreografia jo, o que musicalment sigui molt deliciosa, com si diguéssim.
0: No? Clar, però un Let It Be dels Beatles t'entraria?
1: Podria, sí.
0: The Sound of Silence dels...
1: Sí.
0: Pot entrar per aquí, també?
1: També.
0: Allò veia aquí com necessitaves tenir un ritme, una força.
1: Sí, he ficat Led Zeppelin també, o sigui que no té per què ser només contemporani, o també he posat a Vivaldi i a Mozart. Sí que hem tocat tots, crec que menys el reggaeton i el reggae, que encara no s'ha fet.
0: No woman, no cry, eh?
1: Ja, però és que crec que és massa lenta per ser competitiva, però no sé.
0: Mai se sap,
1: eh? I amb un solo no et posaràs tu sola. Bueno, no sé. Mai se sap.
0: Seria una fumada.
1: La Ona Carbonell sempre diu, algun dia s'ha de fer reggae, i algun dia algú farà algú, sí.
0: Que imagino que sobretot a l'època de nedadora, quan algú triava la cançó,
1: sí,
0: que pots acabar abominant-la, perquè
1: sí,
0: des d'aquell moment l'escoltaràs 800 milions de... És com, sí, agafar la teva cançó preferida i posar-te-la de despertador, que és un gran error.
1: Sí, és un gran error, sí. Perquè al final l'acabes odiant.
0: Clar.
1: No l'acabo odiant perquè tots tenen records i coses bones, però sí, per exemple, el disc de Rosalía, quan sona Vergain, la passo perquè no la vull avorrir més, no?
0: No la vull avorrir més vol dir que ja tens bastant avorrida.
1: Encara no.
0: La tens,
1: sí,
0: gastada.
1: D'aquí un any igual sí.
0: Doncs d'aquí res sonarà, però
1: sí.
0: Encara queda una mica.
1: Sí.
0: Però per altra banda també deuen sonar cançons que quan les escoltes et transporten directament, doncs,
1: sí,
0: aquell campionat, aquell joc olímpic,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Michael Jackson la vaig utilitzar als Jocs Olímpics, Smooth Criminal, i l'escolto i m'encanta, eh? I em poso a ballar, o sigui que no la tinc avorrida, la vaig escoltar 3 anys seguits cada dia.
0: Buf!
1: Sí.
0: I segueix agradant-te, eh?
1: Sí, perquè és un símbol d'algú molt potent que vam fer i ens va agradar a totes i va sortir bé.
0: I va sortir bé.
1: Sí.
0: Aquí jo crec
1: que és
0: el que marca la diferència. Que és curiós, Andrea, perquè tu eres nedadora de natació sincronitzada,
1: sí,
0: i ara ets seleccionadora de natació artística.
1: Ja! Yeah.
0: Han canviat aquest terme.
1: Sí.
0: Estàs d'acord amb aquest canvi?
1: Sí,
0: s'ajusta més al que feu?
1: Perquè tenim una valoració artística dins de l'esport, com la, per exemple, la gimnàstica també es diu gimnàstica artística, patinatge artístic, tots els esports que tenim una versió artística, bueno, gimnàstica rítmica, seria la més artística, en veritat, però sí que té un punt, tenim puntuació artística. I en veritat és més que sincronitzada, perquè moltes coses no les fem sincronitzades, fem moltes variacions i coses, o sigui que, en veritat, per mi, un honorat que tingui la paraula art dintre de l'esport que fem.
0: És que és esport, però també hi ha això, una part d'espectacle.
1: Sí.
0: I fins i tot diria de moda.
1: Sí, sí, sí, totalment. I clar, els banyadors, el maquillatge, la música, els moviments, tot això dintre de l'art.
0: Això del maquillatge, a pentinar-te, sí, a vestir-te, quant temps pot portar a un
1: quan
0: esportista?
1: Quan ets petit al principi tardàvem com 3/4 d'hora, 1 hora, però ara ho podem fer en 15 minuts, 20. Sí, sí.
0: I suposo que a molta gent li passa com a mi, que no sabem, desconeixem com pot ser que sí, entreu a l'aigua perfectes,
1: no es caiguin un pèl,
0: no? Amb un monyo ben tens, sí, i ben maquillades, sí, i sortiu de l'aigua i seguiu igual.
1: Ja, no sempre, eh? Si no fas bé la mescla de la gelatina, no surt.
0: Ah, gelatina, eh?
1: Sí, sí, és gelatina d'aquesta alimentària, però molt concentrada. Llavors, tu asseques i tal, es queda en plan casc, i aquest no se'n va fins que no et fas una bona dutxa calenta en bon rato.
0: Sí, que després pots anar una bona estona amb el casc al cap, eh?
1: Si la fas bé, no hi ha qui lo quite.
0: Que t'he llegit dir que la natació artística és l'esport més boig que hi ha, perquè és totalment al revés de la naturalesa humana.
1: Sí.
0: Què vol dir això?
1: És que un dia em vaig parar a pensar i dic, per què m'he ficat aquí? És que és tan absurd perquè estem en el medi aquàtic, que ja no és el nostre, no? Sense respirar. Sense ulleres, que els nostres ulls no veuen sota l'aigua, veus borrós tota l'estona.
0: Vas amb els ulls oberts?
1: Sí, sí, sí, perquè has d'estar en fila amb algunes i després canviar de posició i anar a fila amb una altra, creuar-te amb una altra, has de tenir els ulls superoberts però has de saber si gires 360 o 383.
0: Però es poseu gotes o alguna cosa?
1: Al final del dia, moltes vegades, si entrenem moltes estones sense ulleres, sí, perquè pica molt. Però sí, ulls oberts a tope, perquè has d'estar superatenta. I després, el ritme d'una música, del revés, no?, boca baix, el ritme d'una música, interpretant unes emocions, perquè no sempre somrient, a vegades és ràbia, a vegades és tristesa, depèn de l'emoció, i a sobre, o amb una formació sincronitzada, amb 7 nedadores més, i per acabar-ho de dubar, sense tocar el terra, tirem a noies fora l'aigua 3 metres cap amunt sense tocar cap superfície sòlida. Si ho penses, és com algú més. No hi havia res més, perquè no se m'acut res més, saps?
0: Sou dofins més que humans.
1: Sí, sí, sí, sí. Quan ets nedadora hi ha moments en què estàs millor a l'aigua que... O sigui, més de 2 hores de peu no pots estar, perquè els teus ossos estan formats amb un terç de la teva vida amb ingravidesa, saps? Estem acostumades a moure molt ràpid i a dominar l'aigua, tècnicament la coneixem més que ningú, podem menjar a l'aigua, podem parlar sota l'aigua, podem estar hores sense tocar la paret.
0: Sí, pesa la gravetat més que...
1: Sí, és com que no, el nostre cos està acostumat per ser un animal aquàtic i no terrestre. En canvi, quan m'he tornat entrenadora, a poc el meu cos ha anat canviant i ara no, ara puc caminar milles, però abans era com, ostres, estic a l'aigua millor que fora.
0: I
1: és increïble.
0: Tota aquesta reflexió ja la feies com a nedadora o l'has vist més clara ara com a seleccionadora, entrenadora?
1: Bueno, és que anàvem amb amics i era com, ostres, jo no puc estar a peu tanta estona, o sigui, em fa mal tot. I clar, i veus a gent que no és esportista, tan tranquil·la. I en canvi a l'aigua s'ofeguen i jo estic aquí, puc passar-me el dia sense tocar res sol. I llavors te'n dones compte que no ets normal, no?
0: Sí, veus aquest punt d'antinatura.
1: Sí, sí, sí.
0: Quantes hores diàries entreneu quan entreneu?
1: Depèn de l'època. Jo com a entrenadora he reduït molt la jornada perquè crec que les generacions han canviat i he buscat una manera de fer-ho molt més eficient, el temps d'entrenament. Treballo més per objectius que tant per hores i veig que el meu equip està molt més feliç així. Quan jo entrenava amb unes, depèn, pretemporada, 6 o 7, 8 hores diàries i en moments de venir als Jocs Olímpics, 10, 12.
0: Uf.
1: Sí, sí. És que hi ha moltes coses que hem de fer. Flexibilitat, passar en sec per sincronitzar els angles, hem de fer gimnàstica, bueno, acrobàcia, perquè hem d'estar a l'aire també.
0: Tota l'aigua, tot dins l'aigua ho feu?
1: També fora, moltes hores de gimnàs, on potser podem estar 3 hores de diferents tipus de coses fora l'aigua, no? És que hi ha tantes coses a fer, no és tot físic, a vegades és simplement passar hores mirant el vídeo per veure l'angle i la rotació de cada nedadora al moment exacte, o sigui que hi ha molt d'estudi darrere. Només per la gent obsessionada.
0: I ara ens deies abans que hi ha moments que dius, anem a jugar.
1: Sí.
0: Com jugueu?
1: Doncs pues mira, per exemple, jo m'invento reptes. Per exemple, és que una vegada, en una notícia fa anys, vaig llegir que un grup d'amics havia anat amb un barco, jo què sé, anant mar endins a fer una festa, bueno, a celebrar, a passar el dia. Van començar a veure i al moment de subidon es van tirar a l'aigua, així, tirem-nos a l'aigua, pum, pum, pum, pum, estaven molt mar endins i s'havien oblidat de posar l'escala.
0: Ai, Déu.
1: I el capità també s'havia tirat a l'aigua. I no van aconseguir pujar.
0: I com van tornar? Ara estic preocupat.
1: Tots morts, tots morts.
0: Tots morts.
1: Clar, la notícia era...
0: Hòstia.
1: Han trobat a tots els tard i llavors em vaig parar a pensar en plan, però a veure, un moment, com pots no pujar un barco? No m'ho puc creure. Vaig anar a mirar i llavors, que hi ha alguns que són una mica alts, però no suficient com per tenir aquests que estan enganxats. L'havies de desplegar, no? Però no podien. I jo vaig pensar, a nosaltres no ens hagués passat mai això, perquè tirem una tia des de l'aigua totes juntes, voles fins al barco allà, encara que estigui a 3 metres a dalt, podríem fer-ho, saps? Bueno, o moltes coses que diria, ostres, al final tenim unes capacitats que la gent normal no les entén. I vaig dir, hòstia, vaig arribar a l'entreno i els vaig dir, anem a fer un repte. Si ens hagués passat això nosaltres, estem a la meitat en ple mar, vale? Però ara estem a la piscina i a la plataforma de salts està a 3 metres. Imagina't que és el barco i heu d'arribar allà dalt, sense tocar cap superfície sòlida, perquè no n'hi ha. I a veure si ho aconseguiu. I teniu 20 minuts per fer-ho. És un repte. I hi havia un missatge dalt d'això, que no podia, quan l'agafessin, no podia tornar, havien de tornar a l'aigua i arribar a la paret sense mullar el paper, o sigui, que tirar-te des de dalt sense mullar-lo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Era molt difícil, però van tardar tres, ho feia sempre els divendres, van tardar tres divendres en fer-ho, però al fer-ho es van emocionar tant de que havien aconseguit això i havien fet moltes coses de les que jo volia que aprenguessin, que era detectar les fortaleses de cada una. Jo no les podia ajudar, ho havien de descobrir soles. Lideratge entre elles, solucionar problemes, havien unit l'equip en una hora moltíssim i havien creat com la confiança de que eren capaces de fer alguna cosa molt difícil. I això ho vaig començar a fer cada divendres, un repte nou, i ara s'ha convertit en una moda dintre el Mètode Fuentes.
0: Als diaris, a successos, no? Sí. I deies, veus, nosaltres que no som terrícoles, tot això ho podem fer.
1: Sí, ara... bueno, això són jocs, però són molt difícils i físics a vegades, però són divertits.
0: I ara l'Andrea ens comentava que Personal Jesus de moment no l'ha utilitzat a cap coreografia, en canvi sí que ha mencionat un altre que sí que l'ha utilitzat i que segur que en guardes un boníssim record, és Vergain, de la Rosalia. Sí.

0: El llapis de memòria de la seleccionadora nacional de natació artística, l'Andrea Fuentes. També hi hem trobat a la Rosalía, acompanyada de la Björk i d'Yves Tumor, sí, a la cançó Vergain, del disc Lux, que sí, precisament, com comentàvem, aquesta sí que l'has utilitzat a la coreografia, perquè, almenys que jo he vist, de l'Europeu de París,
1: sí, sí,
0: on us
1: sí,
0: veu endur la plata.
1: Sí. La veritat és que és una cançó molt potent, però és que poc es parla de l'última part, que és amb Yves Tumor, que és molt, molt bèstia. I quan al principi dius, vale, banda clàssica, orquestra de Londres, tal, òpera, collons, sí que canta bé en alemany, però és que després entra la Björk, que em sembla guapíssim que la Rosalía, que sigui tan contemporània, agafi algú tan especial d'Islàndia amb una música tan independent i que ho projecti al món d'una forma tan popular. Però és que a sobre després, aquesta part que està sonant ara de fons...
0: Aviam, escoltem-la. Clar, et dona molts canvis de ritme.
1: Sí, però és que aquest tambor, oh, és que és brutal. I a més, el que diu és com molt potent, i veus el videoclip i dius, vale, no sé què es van fotre aquella nit, però, ostres, han anat a un univers que encara no conec, no?
0: Bueno, volies autenticitat, no?
1: Sí, sí,
0: doncs
1: sí, màxima. I també, o sigui, et fa descobrir nous horitzons, no? Perquè jo recordo escoltar la cançó i me la vaig ficar en bucle, una rere l'altra, una rere l'altra, i no podia parar de veure moviments i de dir, ostres, és que tinc ganes de fer una coreografia amb això, no puc parar. I no sé, m'inspira moltíssim aquest tipus de música tan diferent, no?
0: O... De fet, he sentit campanes, tu ara me les confirmes o me les desmenteixes, sí, que tu tenies en ment fer alguna cosa amb Lady Gaga. I de cop, va aparèixer,
1: sí, sí,
0: això i dius, canviem aquí.
1: És que 4 mesos abans, pel Mundial de Singapur, que va ser el primer any que vaig arribar aquí a liderar la selecció espanyola, doncs vam fer Abracadabra de Lady Gaga perquè, mira, ens venia de gust fer alguna cosa així com molt mogut i clar, no havia de fer una altra nova per la rutina acrobàtica, no?, que és una de les proves olímpiques, però és que va sortir aquesta cançó i estic segura que algú la farà, algun país la voldrà fer perquè és que és perfecta pel nostre esport. I llavors ja em vaig ocupar de dir, és nostra, ningú més la
0: això
1: pot utilitzar.
0: Això és així? O sigui, si tu agafes una cançó, aquesta ja està triada.
1: No, et poden copiar, però...
0: Però no sé, és lleig.
1: A veure, molta gent l'ha fet servir, però ningú en aquí, perquè jo vaig dir, a vuestro propio riesgo, o sea, lo va hacer España, somos los mejores coreógrafos del mundo.
0: Per... Molt bé,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, és veritat. Ho sento, però si ho faràs, quedaràs en ridícul.
0: Això m'agrada, eh?
1: A veure, una mica de pimienta.
0: Aquesta és la mentalitat americana que has exportat d'allà, eh? Aquesta autoconfiança
1: en
0: nosaltres mateixos.
1: No cal ser falsa modèstia. Ara, tinc que aprendre moltes coses, mils, però també és que, si no, no vull que... És que vull fer-la bé i no vull que soni a cap altre lloc, perquè, bueno, sonarà amb altres mil esports artístics.
0: Vols fer-ho d'una manera que quan ho vegin diguin, vale, no, aquesta cançó no, que és seva, és seva, no es pot tocar.
1: Sí.
0: Crec que d'aquí res compliràs 2 anys com a entrenadora de la secció espanyola.
1: Sí, al novembre.
0: Estàs contenta?
1: Sí, sí, sí. Encara, ara, és una persona que sempre està buscant com millorar i com arribar al següent pas, eh? O sigui que... una miqueta insatisfacció crònica, com deia el Woody Allen, però que el tema és que encara no he trobat, crec, la manera de portar el 100% aquest equip. O sigui, amb els Estats Units, després de 7 anys, vaig trobar la fórmula, no?, al final, els últims 2 anys, i amb aquest equip, que tot i que jo sigui espanyola, no?, jo sóc d'aquí, he nascut a la mateixa cultura... És una altra generació també, però crec que encara no he acabat de trobar la manera, no és la mateixa que les americanes, saps?
0: Quina és la mitjana d'edat de l'equip?
1: Pues la més jove té 17 i la més gran se n'acaba d'anar, que és la Paula Ramírez, amb 30, i la següent té 26. Sí, en aquesta dècada hi ha una mica de cada. Sí. N'hi ha 3 amb 25, amb 24...
0: Gent molt jove, també, i amb molts adolescents.
1: I moltes de 19. Sí, sí, sí.
0: Vull dir,
1: sí,
0: tens una responsabilitat afegida, també.
1: Clar, clar, i jo me'n recordo d'aquesta època en què vols descobrir el món i tens mil dubtes sobre tot, no?, i també tens necessitat d'altres coses. O sigui que els intento aportar al màxim tot el que sé que vitalment necessiten, no només com a peces esportives per al meu equip, sinó que intento donar-los tot el que... O sigui, equilibri també acadèmic,

0: espiritual, familiar, o sigui...
1: Acompanyes.
0: Sí, perquè si no... No compleixo allò de l'experiència positiva, que és un dels pilars del sistema.
1: Se't cau una pota.
0: Clar,
1: aleshores,
0: no pot ser.
1: Que també trobo que és un esport molt darwinista i que té molta pressió, perquè no, és un esport que no hi ha classe mitja ni baixa. O sigui, o estàs a la selecció i ets supertop,
0: sí,
1: o te'n vas a casa teva. Vull dir, el futbol, sí,
0: yeah,
1: tu pots no arribar al Barça i hi ha equips...
0: I en 27...
1: Al Deportivo de la
0: nivells,
1: Corunya.
0: Yeah.
1: Com ha fet a el Casador, saps? Vull dir, però aquí sí, no. Aquí o estàs a dalt de tot... O no hi ets, això és una pressió.
0: Bueno, perquè... sí que... Ah, no hi ets a la premsa o...
1: En el sentit de que no et pots, sí, guanyar la vida amb això.
0: Ah, sí. Bueno, nosaltres ens la guanyem, eh? No som milionaris com els futbolistes.
1: No, vull dir els que no hi arriben. Els que, els...
0: Ah, no, clar.
1: Que l'equip que són 8 persones...
0: Sí, però en veritat clar, som 16, de les que entre que neden i no neden, i després entrenadors 4 més, no? Però que...
1: Clar, sí. El 17 ya no es guanya la vida amb això.
0: No. Però té beca tot pagat, eh? O sigui, pot viure sense haver de pagar un duro. Dormir, menjar, tot.
1: Aquest el 17è, eh?
0: Sí.
1: Doncs això em sembla que, que hi ha una pressió afegida aquí.
0: Sí, però te'n vas a qualsevol altre país, als Estats Units, no. No tens tot pagat. Tu has de pagar tot.
1: Més pressió encara.
0: O sigui que estem aquí en un mode luxury total, comparat amb altres països.
1: I Andrea...
0: Xina i Rússia sí que ho tenen, també.
1: Per què els hi demanes al teu equip que si fan treball extra ho facin des de l'anonimat?
0: Ah, vale. És que això és... quan era nedadora, a vegades a mi jo volia fer coses extres perquè volia millorar més. I les feia pel meu compte a casa i a vegades, jo què sé, acaba l'entreno i em quedo un moment a fer, no sé, la coreografia sencera extra per guanyar físic. I va derivar en una cosa que em va fer com pena i és que l'entrenadora va començar a obligar les altres a també fer coses extres, saps? Perquè, clar, no pot ser que si l'Andrea està treballant més, la que acaba d'arribar no treballi més. Però jo no volia provocar que altres treballessin més, simplement ho feia per mi, perquè volia millorar i arribar més lluny, no? I és que aquest detall no em va agradar, perquè provoca una sensació d'entreno voluntario obligatorio, saps?
1: La repel·lent del grup, no?
0: Sí, no m'agrada, tio. Sí, llavors vaig dir, ho faré quan ningú em vegi, i així no he de provocar ningú, perquè no tothom vol fer el mateix, no? I llavors arriba a un punt que quan ja es converteix en... És entreno voluntari, però és obligatori, perquè si no mueres... en aquest cas no m'agrada perquè no és pur i per això els dic, si voleu fer alguna cosa extra no ho feu davant de l'entrenadora. O sigui, el que compta és quan ningú mira. Aquest extra és el que compta. El que fas per guanyar punts de pilota, no. Saps? O sigui, ha de ser, de veritat, jo vull millorar pel meu compte i si ho fas només quan mira l'entrenador, crea una toxicitat que no és bona.
1: Bueno, és el tema de gestionar grups i equips,
0: sí,
1: que cadascú té el seu ego.
0: Sí.
1: Clar, tu a l'equip tens, per exemple, l'Iris Tió, que és una
0: sí,
1: superbèstia parda,
0: sí,
1: i també tens el Denis Fernández, que s'ha convertit en un referent per molts
0: sí,
1: nens que es volen dedicar a això.
0: Denis González.
1: Ai, perdó.
0: Sí, tranqui.
1: Fernández, González.
0: Superreferent, perquè no només a nivell esportiu, sinó a nivell social, no?
1: Clar, i allà hi ha 14... esportistes més.
0: Sí.
1: Com es clar, gestiona tot això?
0: Bueno, al principi d'any va ser difícil perquè al principi, després del Mundial de Singapur, que vam fer història, moltes entrevistes eren només per l'Iris i el Denis. I clar, hi havia altra gent que deia, ostres, jo també estic entrenant moltíssim i no he guanyat tantes medalles, però sembla que només existeixen aquests dos, no? I clar, va ser un repte nou, perquè als Estats Units jo no ho havia viscut perquè allà no sortim a la premsa, perquè la natació artística no és tan important com aquí. Però el tema és que vam gestionar això també parlant clarament, no?, de lo que és l'enveja, de lo que és els rols dintre d'un equip, de que tots som persones i tots la podem sentir, però que tampoc anem a mirar si realment el lloc que tu enveges és realment tan guai com et penses, no? Anem a veure què és el que viu aquesta persona. Llavors, obrir molt, parlar molt, explicar totes les sensacions, el que provoca dins de l'equip que un et sentis culpable perquè has estat fent una entrevista i no t'has saltat entreno, però després te l'has de guanyar recuperant-lo per la tarda quan està tothom descansant. O sigui que no és tan fàcil.
1: Veient també les ombres
0: sí,
1: de tot plegat.
0: Sí, clar, o sigui, sembla molt maco sortir per la tele, però comporta moltes altres coses que hi ha un curro darrere. I això és... I si ara ja realment vols també ser protagonista, avui en dia, amb les xarxes socials, hòstia, està més fàcil que mai. Sí, no només demana, també dona, no? Hi ha molta gent que no és la millor del món, però és més famosa que la millor del món en altres esports. Pues perquè s'ho està treballant... Si realment aquesta és la teva motivació, hi ha mil eines per fer-ho.
1: Sí, apostes per la transparència.
0: Sí, màxima.
1: A més, tu saps de què parles, perquè suposo que en la teva generació, també, on estava la Gemma Mengual, una Carbonell, etcètera...
0: Jo els deia encara que n'hi ha dos, perquè abans era només una, no?
1: I, clar, tu eres Gemma.
0: I celebrem-ho que gràcies a això el nostre esport és més famós que en qualsevol altre país. Saps? Perquè abans no ho era.
1: Suposo que una data que teniu super assenyalada al calendari és als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, que el fet que siguin a Los Angeles, que tu hi has viscut 6-7 anys, encara ho deu fer més especial per tu.
0: Moltíssim, perquè a més la Villa Olímpica és on entrenàvem cada dia, és a UCLA, la universitat, i vivia... Va ser una època molt maca a la meva vida i no tinc ganes de veure, avui, de veure com s'ha transformat la ciutat. De...
1: Home, guanyar ja
0: l'or... Serà un superespectacle.
1: Serà increïble, eh? No vull posar pressió, que tampoc, vull dir, no estem operant a cor obert, vull dir, però sí. Guanyar l'or seria l'hòstia.
0: Seria molt guai, sí.
1: I precisament, Andrea, ara mateix està sonant una icona de Los Angeles, sí. Com és el raper Kendrick Lamar, amb la cançó Squabble Up, vull dir,
0: sí.
1: Bé? Squabble Up.
0: Squabble Up.
1: Squabble Up, sí. Que és com, vol dir com, prepara't, no? Que venen, sí, que venen,
0: sí,
1: corbes,
0: sí.
1: Ara.
0: Sí, sí, sí.
1: Què hi fa,
0: sí,
1: aquí?
0: Sí, és que em posa't el cinturó, no?
1: El teu llapis de memòria.
0: Bueno, perquè el vaig descobrir un cop vivíem allà, vaig aprendre molt anglès gràcies a ell, vaig aprendre molt de la cultura afroamericana, no? Perquè sempre veus la cultura blanca privilegiada a les pel·lis i també l'altra, però també volia arribar més a fons de tot el que és una ciutat ultracosmopolita, molt més que aquí, no? I també per les lletres que exposa, perquè és també... jugar molt amb música contemporània a la vegada, o sigui que és un rapero d'alt nivell per mi, perquè no és la típica lletra de soy el mejor y tú eres una caca, no sé què. Vull dir que és
1: que
0: com...
1: Un tiro.
0: És molt més profund que qualsevol altre, és un poeta i a sobre té un ritme i un flow que no se l'aguanta. I no sé, per mi és un símbol d'una ciutat que m'ha donat moltíssim, que tot i que jo deia, Los Angeles és horrible, és superlletja la ciutat i tal, però no, té un punt de molta llibertat, de pots ser el que vulguis, que ningú et jutja, això està molt bé, la veritat.
1: Doncs va, escoltem una mica Squabble Up.
0: Vale.

0: Com vas arribar a ser la seleccionadora d'Estats Units?
1: Vale, doncs estàvem en una època que fèiem...
0: Has fet un vale de... T'explico, que això és una mica allà.
1: És que de quina versió explico? La flipada espiritual o la...
0: La flipada espiritual,
1: sí?
0: Sempre.
1: Vale, doncs ho vaig com manifestar bastant. Primer que anàvem, estàvem en una època que portàvem 5 anys anant per diferents països de consultors amb el Víctor.
0: Amb la teva parella, sí, amb el Víctor, perquè, que gimnasta ell.
1: Sí, perquè l'acrobàcia anava perfecta, perquè necessitem acrobàcia, i jo ensenyava allò d'entrar a l'aigua. I ens fitxaven a tot arreu, llavors era anàvem a Nova Zelanda, a Suïssa, a Egipte, a tal, i ens passàvem l'any viatjant.
0: Teníeu nens, ja?
1: Sí, amb els nens. O sigui que era... Fins que no, el Kilian no va anar a l'escola fins als 5, perquè ens vam... Jo vaig pensar... És que aprenen molt més així que en parvulari. I ho vaig fer expressament, eh? Vull que tinguin aquesta experiència, coneguin món. Amb 5 anys ell havia fet tot, o sigui, tots els 5 continents. I va haver un moment que vam dir, bueno, 5 anys ara hauria d'anar a l'escola. I llavors va ser com, vale, pues venga, el món és gran. A Espanya ja tenen entrenadora, doncs em van oferir ser ajudant, però jo volia portar el meu propi projecte per canviar les coses. I va ser com... Estàvem a Nova Zelanda, era juliol però era hivern, en una muntanya superalta, o sigui, tota la Via Làctea sencera, o sigui, quasi veig Saturno, però no perquè no m'arriba a la vista, però es veia
0: flipa't,
1: tot.
0: Flipa't.
1: I llavors estava ple d'ovelles, super... Bueno, al costat, una monada de lloc, i recordo d'estar mirant al cel i el Víctor dient, què, on anem? I no sé per què em va venir la paraula Califòrnia. I vaig dir, vaig mirar la Via Làctea i vaig dir, envia'm a Califòrnia, envia'ns a Califòrnia. I el t'ho juro per Déu, o sigui, a la setmana següent m'envia un mail la única que quedava de la Federació Americana, perquè s'havia desmantelat tot per corrupció, i em diu, soc l'única que queda de la Federació d'Estats Units de Natació Artística, estem buscant una entrenadora i creiem en tu. I jo,
0: Has demanat més coses? Que em toqui la Bonoloto. Que em toqui la Bonoloto.
1: No m'atreveixo, però per si no funciona. No, però...
0: Clar, o si ho has fet una vegada i ha funcionat.
1: Bueno, a vegades ho faig, però no sé, no sempre surt, no? El tema
0: sí,
1: és que
0: eh?
1: Aquesta sí, i va ser com, a on entreneu d'Estats Units?
0: Que et diu, soc l'última que queda.
1: Sí, perquè tinc 70 anys, treballo de voluntària, no queda res, o sigui, estem sota terra quasi.
0: Et trobes un solar allà, eh?
1: Sí, i ens fa molta il·lusió que siguis tu, creiem en tu, i jo el vaig dir, a veure, jo no tinc experiència de seleccionadora, saps? He fet consultories i tal.
0: Però tinc un calaix ple de medalles.
1: Bueno, sí, però no és el mateix, saps?
0: Bueno, normalment comences d'ajudant. És un aval.
1: Sí, sí, sí, sí, però normalment comences d'ajudant. Però bueno, ens va dir, no, head coach. I vaig dir, a on és d'Estats Units? I ens va dir, a San Francisco, al principi era allà dalt, i jo, Califòrnia. I jo, vamos, i llavors va ser com de cap. I vam anar allà i vam començar... Bueno, la petita tenia un any i mig i 5 maletes, el gos... I vinga, cap allà, vam vendre tot el que teníem i a començar de zero.
0: I seguim flipant-nos, perquè crec que tu arribes allà, et trobes un descampat i dius, en 6 anys us guanyo una medalla.
1: No, ells deien...
0: Ells t'ho diuen a tu.
1: Em diuen, a classificar els Jocs Olímpics per Tòquio d'aquí un any i mig i medalla olímpica per París.
0: Ells t'ho diuen a tu, pensava que eres tu la que havies anat allà així.
1: No, allà és com Dream Big. I jo en plan, a veure, jo sé el que és guanyar medalla olímpica i no és així. O sigui, és impossible, sense recursos. No teníem ni piscina, a vegades ens anàvem dos carrils, a vegades havia d'anar-me'n a no sé on. Era com... O sigui, no et flipis, perquè no passarà. I deien, aquí soñamos a lo grande. Los americanos...
0: I va passar.
1: Sí, però no ho entenc.
0: Va guanyar la plata als Jocs Olímpics de París.
1: Sí, sí.
0: Va passar.
1: Jo pensava que passaria 4 anys més tard a Los Angeles. Els vaig dir, amb tan poc temps, no. El que vam tenir sort, i no sort, sinó que vam aprofitar que es va canviar tot el sistema de puntuació i en aquell moment... va canviar moltíssim l'esport. I en aquell moment els vaig dir, quan hi ha crisi és quan hi ha correr. O sigui, que ens copien a nosaltres. I érem les 9 o les 10 del món en aquell moment i vam anar en plan, anem a liderar. O sigui, com si no ho viera mañana. I va ser aquí, vam agafar l'oportunitat i vam anar més ràpid que ningú.
0: Mira, fins aquí. Bueno, vas viure moments molt heavies. Un que va donar la volta al món, que és quan vas haver de saltar l'aigua per rescatar a l'Anita Álvarez, que era una de les, de les participants de l'equip, que s'havia desmaiat a dins de l'aigua.
1: Sí, sí, sí. Això va ser bastant bèstia. Però, bueno, sí, va ser per la foto, perquè en veritat això passa en el nostre esport. No era la primera ni és l'última vegada.
0: Què vol dir que això passa?
1: Sí, que per ofegar, o sigui, per aguantar tant l'apnea, et desmaies. És com si t'ofeguessis, però no t'acabes d'ofegar. O sigui, normalment el que passa és que estàs rodejada de gent, et dona el telele, que li diem nosaltres, comences així a agafar miniconvulsions perquè et falta oxigen, i perds la consciència, però llavors, com que ja sabem com és, l'agafes, la treus i el reflexe...
0: Estic flipant. O sigui, jo pensava que era un cas aïllat i m'estàs dient que això va passar cada dilluns.
1: No, cada dilluns no. Jo ho hauré vist 20 vegades a la meva vida.
0: Ja són moltes.
1: Però no cada dilluns.
0: Però això és perillós.
1: No ho és. Home, o sigui, a veure, si es queda així... Sí.
0: A dins de l'aigua, on
1: sí,
0: no pots respirar.
1: No respires durant 3 segons
0: si
1: més.
0: Si t'agafa algú.
1: Sempre hi ha algú, menys aquell dia, per això la foto, perquè hi havia 4.000 persones a la grada, i jo mirant, i el socorrista. Però mai estàs sola a la piscina, menys quan competeixes. I va ser l'única vegada que en competició havia passat en la prova de solo. Quan jo nedava amb la Gemma Mengual el 2008, Jocs Olímpics, abans de nosaltres, va fer Japó a l'equip. I una de les components de l'equip li va passar el mateix, el que passa que no hi havia Instagrams ni ostres, i la tia davant nostra compulsionant, però clar, com que està l'altra al costat, la va treure, però cada any passa diverses vegades.
0: Flipa, sí, sí. M'al·lucina. O sigui que la vida de l'Anita no és la primera que has salvat a la teva vida.
1: Sí que és la primera perquè mai ningú s'havia quedat tanta estona inconscient. I el que va ser perillós és que clar, jo vaig ser la primera que vaig arribar i normalment sempre tens algú a un metre, però aquella vegada no, estava al mig de la piscina olímpica, o sigui, eren 25 metres, vaig anar tot el ràpid que podia. Però el problema és que quan la vaig treure per primera vegada no es va despertar.
0: Aquí, ja
1: aquí va ser... Bueno, o sigui, m'estic aguantant... O sigui, me'n recordo del moment aquell i de dir, sisplau, o sigui... I menys mal que havia fet curs a la Blume quan abans en el CAR de salvament. Sí, sabia totes les tècniques per fer si algú li passa a la platja, saps que s'ofega.
0: Doncs, Andrea, continuem amb les primeres vegades perquè ara anem cap al primer concert de la teva vida,
1: sí,
0: que va ser de Jamiroquai.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau. Freaking.

0: Mirel El de Jamiroquai sonant al llapis de memòria de la seleccionadora nacional de natació artística, l'Andrea Fuentes, que ara ho dèiem, Andrea, el primer concert al qual vas anar era de Jamiroquai, que el que no sé si és aquesta cançó va sonar, perquè aquesta cançó és de 2001, yeah. Si tu tenies 18 anys al 2001, no sé si era el primer concert o...
1: Podria ser, no sé si va sonar, no me'n recordo, però igual tenia 17-18, sí.
0: Ah, doncs potser sí, eh? Que era el primer, amb 18 anys.
1: Sí, no sé, ja, una mica trist.
0: No, una mica tard, trist, no? Sí. No té res de...
1: No sé, no havia anat mai abans. I va ser molt guai, la veritat, perquè el Jamiroquai és algú també molt autèntic, no? Té una forma de ballar que...
0: Té un flow, el tio.
1: Sí, i balla moltíssim, d'una manera molt especial. No sé, és allò que és bon rotllo per mi, saps? Si l'escolto ja, vinga, anem-hi. I a vegades no cal ser tan profund sempre, però és que amb això, i no sé ni el que diu, no m'he posat a mirar les lletres, però no sé, m'agrada, és com et posa de bon humor.
0: Tu vas néixer a Valls?
1: Sí.
0: I també et vas criar a Valls o vas venir cap aquí a Barcelona?
1: No vaig viure més de 3 mesos de bebè, perquè els meus pares els va sortir una feina a Barcelona, són professors els dos, i se'n van anar cap a Barcelona.
0: I tu eres alumna de l'escola on estaven els teus pares? Eres filla de profe?
1: No.
0: Això...
1: Què va, perquè el meu pare era profe de filosofia d'institut i la meva mare de francès, que de l'escola d'idiomes. O sigui que el meu pare és com la sèrie aquesta, el Martí.
0: No, el Merlí.
1: El Merlí, és aquest.
0: Quins records tens, infància? En guardes bons records?
1: Sí, a veure, una mica de tot, però estic millor cada any que passa. O sigui, no tornaria a la infància. Hi ha molta gent que diu, hòstia, aquí podria tornar a ser nen, i jo no. Sí, al revés, estic molt millor, cada cop va anar millor.
0: De petita, quan et preguntaven, Andrea, tu de gran què vols ser?
1: De tot. Va haver una època, volia ser arquitecta, bombera...
0: Volies treballar a una ITT, no? Una empresa de treball temporal.
1: Pot ser. Cuinera, no sé, depèn de la moda que m'agafés. No tenia gens clar el que volia ser, però vaig estudiar un cop entrar a la universitat. Al principi vaig fer enginyeria informàtica perquè m'agrada molt la ciència, però combinat amb intentar medalla olímpica em va costar moltíssim. I tot i que a mi els estudis bé, però sense anar a classe amb 10 hores al dia, com si em parlés en xino, i després em vaig passar a alguna cosa més fàcil per poder tenir la ment ocupada i vaig fer sociologia.
0: No diguis més fàcil, que jo també vaig fer sociologia, molt
1: complicada. Bueno, ja, però
0: s'ha de llegir molt,
1: fer càlcul ara sense anar a classe.
0: I com entres en contacte amb la natació en aquell moment sincronitzada?
1: Als 9 anys tenia, i l'Anna Tarrés era l'entrenadora del club que estava a prop, al Callípolis, i va anar per totes les escoles del voltant a veure a qui li agradava la natació artística. I ho vaig veure i em vaig flipar, i va ser com, jo vull fer-ho, i em vaig apuntar. Però sí, a vegades ho dèiem, i a més que ella no era la seleccionadora ni res, i després era només una persona que va anar per les piscines, per les escoles, però amb els anys, a cap de 20 anys, que ja estàvem allà a punt de guanyar la primera medalla olímpica, me'n recordo de dir-li, imagina't que tu no arribes a passar per aquella escola...
0: Si veu créixer juntes, d'alguna manera.
1: Sí, bueno, jo no la vaig tenir d'entrenadora fins als 15.
0: Entres als 15, a l'absoluta?
1: Als 16, però alguna vegada mirava allà les juniors, no? Però sí, sempre ha sigut una persona molt important a la meva vida, sí.
0: Que, clar, a la selecció ho petes, tot i que crec que al principi el psicòleg de la selecció deia, ui, aquesta no, però l'Anna Tarrés va confiar en tu.
1: Sí.
0: Ho veu petar molt, el Dream Team, hem parlat de la Gemma Mengual, l'Ona Carbonell, tu, la teva germana, la Tina, etc. Però tot això queda diluït o emborronat amb el final d'aquesta generació, que va haver aquell moment on es fa un comunicat en què l'equip, no sé si tothom o no, però denuncia que no li agraden les maneres de l'Anna. Tu això com ho vas viure? Perquè pel que parlem és ella la que t'introdueix aquí.
1: Sí, a veure, jo entenc que hi ha gent que no li va agradar el sistema. De fet, jo no estic fent el mateix sistema i això és la prova més gran de que crec que s'ha d'entrenar diferent. Però l'Anna també entrena diferent ara a Xina, no? I, o sigui, que ella també s'ha adaptat a les noves generacions. Però jo crec que era una època en què era més normal entrenar així. I ara encara hi ha esports que entrenen així, que estan molt més antiquats que el nostre, eh? Però bueno, és com si els teus pares anaven a l'escola, el tracte era molt diferent que els que van ara, no? I també se'ls castigava i a vegades inclús insultaves, no? Però per mi mai va ser... o sigui, jo el que no volia sentir no ho escoltava i ja està. O sigui, per mi era una eina per arribar al meu màxim potencial. M'ho vaig passar molt bé, em va encantar. Sí que hi havia dies que vaig dir, els collons de... Perdó per la paraulota. Mm. Però no em considero una persona que ho hagués sofert, sinó que ho repetiria si tornés a néixer. Però sí que tampoc li vull negar a la gent que va sofrir-ho, perquè llavors no estic sent real amb l'ambient que hi havia, no? Hi ha gent que li va encantar i hi ha gent que no. I les que es van queixar van ser les que no.
0: El comunicat de denúncia el van signar 15 nedadores.
1: Sí.
0: No sé quantes éreu. Tu el vas signar?
1: No, de l'equip actual ningú va signar. Només les que portaven 10 anys que no havien entrat. Això passa moltes vegades. La gent que al principi no guanyes, però quan comences a guanyar els que s'han quedat enrere que es queixen.
0: I la deu de l'Anna Terrés va precipitar una mica la teva retirada, també?
1: Una mica, sí. Jo m'hagués quedat un any més per al Mundial de Barcelona. El 2013 era la retirada perfecta. Però vaig intentar-ho, però no m'hi trobava i al final me'n vaig anar perquè vaig dir que ja no li estic traient suc a això i no ho disfrutava. I vaig dir a viatjar, que em ve molt de gust.
0: Que l'he citat ara fa un moment, però crec que es mereix que li parlem més, és la teva germana, la Tina, que va morir amb 34 anys el 2018, que és molt bèstia, evidentment per ella, però també per tu, us portava un any.
1: Sí, a més feia 4 anys que s'havia mort el nostre pare de lo mateix, i al cap de 4 anys li diagnostiquen a ella i va ser com, és una broma? O sigui, me'n recordo el moment exacte, me'n recordo d'estar... A més, el pitjor metge que et pots tirar a la cara ens va dir no sé quantos, unes paraules mega tècniques que no sabíem el que era, ens va enviar fora i punto. I va ser com, què ha passat? I la Tina em va dir, crec que és càncer. I jo, no pot ser. Saps? O sigui, nosaltres mirant per internet a veure què volia dir el que ens havia dit el senyor, no? I jo de llegir això, si no voler-li ensenyar el mòbil a la meva germana, perquè, hòstia, no sé ni si és veritat, si no. I me'n recordo aquell moment de dir, ostres, que mal informats estan els metges alguns, no? A com acompanyar, no? Perquè estem en un cotxe, en un pàrquing, tirades a l'estiu, que no sabem ni si es mora demà o d'aquí o quan, no? I va ser un moment molt difícil, però també va ser dintre de la... Pues intento sempre pensar que vaig tenir la sort de tenir-la durant 34
0: anys. Has pogut fer el dol, col·locar-ho en un lloc per
1: recordar-la. Sí, vam fer l'acompanyament molt proper i va ser... M'ho vam portar de la millor manera possible dintre de que és una situació que a ningú li agrada viure, no? Però, sí.
0: Hi ha una cançó al teu llapis de memòria, que jo no sé si l'has posat en honor a ella o no, però a mi em sembla molt adient. Per aquest moment no tenim molt de temps, però crec que és molt bonica que soni. Saps a quina em refereixo?
1: Suposo, a veure.
0: Vols llançar-te... Jo diria que... Jo posaria I Wish You Were Here, de Pink Floyd.
1: Sí.

0: anava pel bon camí o m'he marcat un triplaço descomunal?
1: No, sí. El meu pare ens va ensenyar Pink Floyd quan érem petites i sempre ha sigut algo molt familiar nostre. És un pedazo grup superhistòric i, no sé, fa pocs anys vaig anar al concert del Roger Waters, que no és el mateix que Pink Floyd, però vaya grupazo i vaya cançons a on et transporten i tot el que han provocat a les nostres vides. La veritat és que imagina't ser un d'ells i que has fet aquestes cançons. És que...
0: Buah, els royalties, imagina't els royalties.
1: Imagina't.
0: Andrea, estem a punt d'acabar, però l'hem citat també moltes vegades, sí. El Víctor, la teva parella.
1: Sí.
0: Com us vau conèixer amb el Víctor?
1: Pues ell era gimnasta al CAR.
0: Al CAR, eh?
1: Sí.
0: Al CAR, haurem de fer un documental del CAR,
1: sí,
0: eh? Em sembla
1: sí.
0: Que jo és un gran hermano
1: sí, total.
0: Important.
1: Clar, és que no, ja, o sigui, estan tots els esports allà, pues, què vols que passi?
0: Sí, sí, sí.
1: Som adolescents i ja hormones, tu.
0: I bé, us veu agradar
1: sí.
0: I fins al dia d'avui que treballeu junts.
1: Primer vam viure junts amb quatre col·legues durant uns anys i després, fins al cap de 10 anys, no vam ser parella, eh? O sigui, que cadascú va fer la seva vida.
0: Bueno, és un amor de xup-xup, d'anar
1: sí.
0: Fent, no?, com un
1: sí.
0: Estofat,
1: s'ha
0: anat
1: sí,
0: fent.
1: Sí, que s'han entès els passats de cadascú.
0: I ara inseparables.
1: I no m'ha d'explicar res.
0: Perquè treballeu junts, ell
1: sí,
0: és el que
1: sí,
0: porta
1: sí.
0: Les acrobàcies a,
1: sí.
0: Dins de l'equip. Que bonic.
1: Sí.
0: Doncs, Andrea, hem arribat al final del teu llapis
1: sí,
0: de memòria.
1: S'ha passat ràpid, eh?
0: T'has estalviat la cançó antillapis.
1: Sí.
0: Ets la primera que t'estalvies. Mira, el tercer dia ja no la posem, que era Baby Shark, que és la cançó
1: sí.
0: Més,
1: sí, sí.
0: Més reproduïda de la història de YouTube.
1: Sí.
0: Estàs totalment en contra.
1: És el vídeo més Bueno, perquè és el símbol dels bebès allà, tots encantats amb
0: posar-li
1: la cançó.
0: Posar-li al nen i que
1: callin.
0: No emprenyi.
1: Sí, sí, sí.
0: No la posarem, no ens dona temps.
1: El que...
0: Fem aquest favor. Sí. Avui és una excepció. Ara has de triar amb què tanquem. Podem tancar. Amb Led Zeppelin, amb Signs I've Been... Va, digue-ho tu.
1: Since I've Been Loving You.
0: He d'aprendre
1: sí,
0: anglès.
1: Sí.
0: O amb Billie Eilish i Bury a Friend.
1: Posem Billie Eilish, que és més actual.
0: Per què sí. Has decidit tancar amb Billie Eilish?
1: Bueno, perquè és una altra noia de Los Angeles, que és una tia molt autèntica per mi, no? Que ha sabut diferenciar-se molt de les modes com han de ser les noies cantants i que és molt creativa. M'agrada molt que s'hagi muntat ella amb el seu germà sense grans discogràfiques amb un parell d'ovaris, tot el seu camí i que sigui tan creativa i fidel al seu estil.
0: Sí, és l'altra cara sí. De Los Angeles, no? Teníem el Kendrick
1: sí,
0: Lamar
1: sí,
0: i tenim a...
1: Sí, però també la part blanca que m'agrada dels Estats Units. És aquest duo de germans que la veritat és que són una monada.
0: Doncs ja saps, quan tornis a anar a Los Angeles
1: sí.
0: Tornaràs, perquè això ho hem de canviar
1: sí.
0: Com a seccionadora, amb medalla.
1: Vinga.
0: Aquí, aviam si les donen ja, home, això ho hem de denunciar. Andrea Fuentes, ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les
1: igualment,
0: teves cançons.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: A tu. Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, l'Aitana també a la realització, la Noemi Pérez a la web, el Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a partir de la mateixa hora per connectar les cançons al llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més. Quina setmana portem, eh? Que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb la Billie Eilish.
2: Listen. Keep you in the dark. What had you expected?

0: Avui, al Balcó, recuperem els sons de la primera transmissió de futbol en català 50 anys després amb l'Antoni Bassas. I després, quina va ser la primera civilització en fer vacances? Ens ho explica la nostra historiadora Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Amaia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Per què udolen els llops?
1: Els llops udolen per comunicar-se, sobretot. Me'n recordo el cop que millor els he sentit. Era a Portugal, que estaven tots, tota una manada, jugant entre ells. I a la que es va fer fosc, els vam començar a sentir udolar, això, per comunicar-se.
0: Hi ha d'haver lluna o no? O això és... Això és...
1: No, això és mite. És... Bueno,
0: és mite.
1: Sí.
0: Però cada llop té un udol diferent?
1: Sí, el seu so és diferent, com la veu de les persones.
0: En Doni Canela, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: S'ha deixat algun detall, la Maia?
2: Bueno, també udolen per passar informació entre ells. És cert que cadascú té la seva veu, si entre ells es poden reconèixer, i fins i tot en un programa informàtic tu pots saber quin... Però també es passa la informació de si algú ha caçat i diu aquí tenim menjar, o si hi ha un perill també avisen, però és per comunicar-se, bàsicament. Sí.
0: Per comunicar-se. L'Andoni Canela és fotògraf especialitzat en natura i ara més que mai en llops, i és també el pare de la Maia. Durant 5 anys, pare i filla han perseguit llops en llibertat.
3: Sí, ho han fet per diferents boscos, per diferents serralades de la península, han fet bivac sota les estrelles, han plantat la tenda damunt la neu, s'han congelat amb ventisques i, sobretot, han tingut una paciència envejable.
4: Desde que era un niño, ha sido mi pasión. He pasado media vida siguiendo sus huellas, aprendiendo, tratando de descubrir sus secretos. El lobo representa para mí la esencia de la naturaleza salvaje. A pesar de ser una especie clave en el ecosistema, el lobo ha sufrido una persecución brutal y hoy continúa igual. Se siguen matando cientos de lobos cada año. Por eso es tan difícil verlos. Se mueven de noche y con sigilo. Si te ven, si te oyen, si detectan tu olor, aunque estés a más de 1 kilómetro, desaparecen. Y aquí los lobos no atacan a los humanos, ni a los ancianos ni a los niños. Esos son solo cuentos.
3: El resultat és aquest documental preciós que preestrena demà als cinemes, Fenòmena de Barcelona. És una mena de conte, com dic, preciós, ple de natura, de fauna, de llops, més dels que podem imaginar. I el títol és Durmiendo con Lobos.
0: Jo et confesso, Andoni, que escrivint, tota l'estona he posat Bailando con Lobos. Bueno. Aquí hi ha un joc, no? És la pel·lícula mítica que va protagonitzar i va dirigir el propi Kevin Costner. Que...
2: Sí, és una pel·lícula brutal, una de les meves favorites, però no té res a veure el títol. Sí que és veritat que sona molt igual, però de fet aquest títol de Durmiendo con Lobos ve del meu primer llibre sobre el llop fa 20 anys, que
0: el
2: no és aquest, és un altre.
0: Aquí tenim el Territori Lobo.
2: Aquest és Territori Lobo, aquest és l'últim, que té més a veure amb el projecte, amb la pel·lícula, però aquest altre, Durmiendo con Lobos, va ser una nit de bivac, en aquest cas estava sol, la Maia encara no havia nascut, i bueno, cap a les 3 del matí vaig sentir a tota la manada, estava en un lloc sol, i van començar a udolar tota la manada, el grup de petits, els adults, i darrere també, 360 graus, entre 10 i 12 llops, tots udolant, i no vaig dormir. I vaig començar, era els primers mòbils, a escriure el primer capítol del llibre, i es va titular Durmiendo con Lobos. No vaig dormir aquesta nit, però estava dormint amb els llops, i d'ahir ve el títol.
0: No vas dormir d'emoció i una mica de por?
2: No, por vaig tenir, alguna d'aquests dies que estava també, vaig tenir por amb els porcs senglars, perquè a vegades passaven per allà i els sentia... Segur que no faríem res, però els llops són molt intel·ligents i saps que... Sí, ells saben que estàs allà, si s'apropen i llavors marxen.
0: Quantes vegades a Maia li has preguntat en aquests 5 anys? Estàs segur que no ens faran res, malgrat estar molt lluny, perquè esteu molt lluny quan els observeu?
1: Bueno, del llop jo crec que cap, perquè sempre m'ha deixat molt clar que aquests animals salvatges el que fan si et veuen, el primer que fan és allunyar-se de tu i venir cap a tu és l'últim que farien, que també per això... Havíem de vigilar que no ens sentissin, que no ens oloressin, perquè si no marxaven i no els podíem veure. I més por seria... Jo sempre tinc més por cap als insectes i als bitxos que em poguessin picar.
0: Garrapates, no pas... per exemple?
1: Sí, sobretot les garrapates, sobretot al principi, que no estava acostumada. Molta més por aquests bitxos que no pas els animals grans. Però bueno, al final també les garrapates ens hi acostumàvem, perquè érem...
0: Aquesta dona s'ha acostumat a tot, eh? Tenies... 10 anys quan vas començar.
1: Sí.
0: I el teu pare t'encarrega posar càmeres camuflades. Què havies de fer exactament? Perquè són les que veiem al reportatge i se't veu a tu amb una cura. i una delicadesa increïble.
1: Bueno, i enganxàvem fulles, plantes, les coses que hi havia així pel voltant, perquè no les trobés ningú ni les veiessin els animals que passessin. I això, les enganxàvem normalment a un arbre o entre fulles i posàvem així com cola i enganxàvem fulles a sobre la càmera. Vigilàvem que no tapés l'objectiu ni res, però que estiguessin ben camuflades.
0: I l'endemà comprovàveu si havia passat algun llop.
5: Hay algo aquí.
6: ¿Qué dices?
5: ¿Qué?
6: A ver, que aquí desde aquí no... ¿Hay algo? ¿Qué es? ¿No?
5: Creo que sí.
6: Ahora lo veré. ¿Es de noche o de día?
5: De noche.
6: De noche. Es probable. Es tu primer logo con cámara, ¿no, Maya?
5: Sí. Give me five.
0: Give me five. Quina emoció.
1: Sí.
0: Te'n recordes d'aquest moment?
1: Sí, perquè, bueno, com deia, era el primer que havia vist amb una càmera i després d'haver revisat tantes càmeres i haver vist doncs, altres animals o només el vent que les activava, pues, era molta emoció veure com el primer llop no era en persona, però en una càmera.
0: Andoni, és que són 5 anys. En el reportatge els veiem tot seguit, sembla fàcil, però feu moltes sortides, sí. I costa moltíssim de veure'ls, és a dir, quan sí.
2: De fet,
0: no
2: et
0: vas desesperar.
2: Aquest primer llop amb càmera va ser després de 10 dies que va ploure.
0: Imagina's.
2: Cada dia, que sí? Sí. Cada dia, això era al nord de Lugo, a la Serra de Sistral, cada dia va ploure. Després de 10 dies vam veure aquest llop. Ha hagut vegades que hem estat una setmana, hem tornat, una segona, i no hem vist cap llop. O sigui, ha passat a passar a Pirineus, a zona de Monegros, a Galícia. Això passa, que estàs 10 dies, una setmana, i no veus, i tornes. I per això, clar, al final són molts, molts viatges, o sigui, són 5 anys, però cada any fèiem, no sé, sortides 8, 10, 12.
0: Quantes hores us podíeu estar
2: tot
0: per plantats?
2: Bueno,
0: per plantats, en un mateix sí, lloc, els prismàtics i la càmera.
2: A l'hivern és tot el dia, i a la primavera o a l'estiu, pues, abans de que surti el sol, i estàs fins a mig matí, o sigui, de 6 o 7 del matí fins a les 10 o 11, i després a la tarda, des de les 6 o 7 de la tarda fins a les 11 de la nit. Això és lo normal.
0: Sense saber si veureu.
2: Bueno, depèn quin lloc, la probabilitat, lo normal és que no vegis cap, però altres, pues, tens possibilitats i després, bueno, hi ha cops de sort, no?, com hem tingut.
0: Com rastrejàveu, Amaia? Com sabies que allà podien haver-hi llocs? Més enllà de les empremtes, que és molt important, les petjades, perdona.
1: Doncs també on tenien animals per caçar, així tenien més probabilitats que estiguessin allà. Les zones que coneixíem, que es movien per allà, les càmeres trampa també ens ajudaven molt a saber, bueno, si s'estava movent per allà i això, i també el que deia ell, que molts cops sabíem que no els anàvem a veure, però s'havia d'intentar.
0: No us oloraven? És impossible. Estàveu a un quilòmetre, dius,
2: sempre,
0: més o menys.
2: Sí, normalment la distància mitjana és mig quilòmetre, més o menys. A vegades estem a un quilòmetre o més, hi ha imatges a més d'un quilòmetre, però habitualment estem a mig quilòmetre, però sempre tenim el vent en contra d'ells, a favor nostre, que nosaltres no si hi ha qualsevol soroll, sobretot el soroll, l'olor, pues ve cap a nosaltres, o sigui, no pots anar contra el vent, no? Llavors això, tens garanties de que no et sentiran i no oloraran.
0: Clar, vosaltres heu recorregut Pirineus, Galícia, Cantàbria. Tenim actualment una població important de llops, n'hauríem de tenir molts més?
2: Bueno, a veure, l'època de Félix Rodríguez de la Fuente, que es va fer amb el llop, pues es comptava...
0: Mítica,
2: es calculava
0: tots,
2: que havia...
0: tots sí. Estem enamorats dels sí. Llops pel
2: però,
0: Félix.
2: Llavors potser havia 300 o 400 llops.
0: No, ara, vale, 300 o 400, ara?
2: Ara hi ha al voltant de 2.000 i pico, 3.000, o sigui, hi ha pràcticament potser 10 vegades més. En aquest moment, quan Félix va fer Rodríguez de la Fuente, va fer ahir la seva feina i tal, pues el moment era crític, estava a punt de desaparèixer, o sigui, havia desaparegut de molts, molts llocs, no? I després ha anat tornant, o sigui, a zones del sud de Castella i León, que ha tornat...
0: Que tornen d'on, d'Europa?
2: No, en aquest cas són de la població del Cantàbric.
0: Val.
2: O sigui, van venir a Cordillera Cantàbrica, van avançar per Galícia, van baixar pues, a Segòvia, Guadalajara, Madrid... A Ávila,
0: molt a prop de Madrid.
2: Bueno, no, a Madrid província hi ha 7 manades de llops. 7. O sigui, a Catalunya, que és una mica més gran, només hi ha, bueno, a una que ha criat ara, però sí. A Madrid hi ha 7, però fa 30 anys no hi havia cap. Si tots aquests llops han, durant aquests 30 anys, amb, bueno, amb la feina que s'ha fet de conservació i també els llops que, bueno, que han trobat aliment, perquè hi ha més cabirols, hi ha més, hi ha més cèrvols, hi ha més porcs senglars, hi ha més menjar, llavors el llop ha tornat de manera, diguem, natural. El llop ibèric, el que és la part aquesta del sud de la península ibèrica. Però aquí a Catalunya el llop ha vingut d'Europa. O sigui, són llops que venen dels Apenins, d'Itàlia, han passat als Alps marítims francesos i de França, doncs des de fa 20 anys han entrat llops que al principi era el Pirineu, Prepirineu, i fins que l'any passat, doncs, per primer cop després de més de 100 anys...
0: La primera llobada.
2: Exactament, però clar, aquí tenim, a Catalunya hi ha molt pocs comparat amb la resta de la península, no? Que ahir estarem al voltant de 2.500 llops i aquí només hi ha...
0: I es creuaran?
2: Bueno, ja fa... De fet, quan vam anar allà, que surt allà a la pel·lícula, quan vam anar a la zona de Monegros, al sud de Monegros, al Baix Aragón, ja es van trobar dos llops europeus amb una femella de llop ibèric. No van criar, perquè un va aparèixer mort, atropellat, i l'altre, o sigui, no han criat, però ja s'han trobat. I és molt probable que en algun moment, pues, després d'haver un segle i mig, es puguin tornar a trobar. Però...
0: Per què els van matar? I com els mataven?
2: Bueno, aquí,
0: perquè és una història que no se sap massa.
2: Aquí a Catalunya hi ha els Pirineus i hi ha gran part de la...
0: Un segle, estem dient, sense llops.
2: I ha, bueno, és que és molt pitjor a la resta d'Europa. Europa Occidental es va extingir totalment, es va matar tots els llops de França, Països Baixos, d'Alemanya, de Suïssa, o sigui, de pràcticament tota Europa. Només van quedar uns pocs a la península ibèrica i a Itàlia. La resta es van extingir. ¿Por qué? Pues porque matan ovelles o vedes quan poden. O sigui, és la diguem,
0: perquè consideraven que no es podia conviure.
2: Clar, és, diguem, la competència amb el ser humà i el conflicte per la ramaderia. Llavors es va, com és molt difícil matar-los directament, es va posar verí. No? La estricnina és el que va acabar amb els Pirineus, amb tots els llops.
0: Jo no ho sabia, lo del verí.
2: Sí, això és, si no fos per el verí, segurament no s'haguessin extingit, però clar, és molt fàcil matar els llops, si poses, clar, i pues és més fàcil, no?
0: Tu sempre dius que són un tresor. Explica-ho, sí, per clar. Què i per què és possible la convivència i per què són necessaris.
2: És que és curiós que...
0: Que és d'això va el teu documental.
2: Els últims 30-40 anys, a la resta d'Europa, que va començar a venir molta gent d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, tal, perquè clar, tota Europa Occidental tenia la biodiversitat més gran aquí a la península ibèrica, perquè a més de llop hi havia ossos, trencalossos, o sigui, teníem una naturalesa bastant salvatge i Europa s'havia carregat tot. Això, diguem, una vegada que ho tens, pues, s'ha de protegir. I també per mi, dins de la natura, és l'animal, pues, que representa més aquest espíritu salvatge, indòmit, i bueno, que si estàs en un lloc on hi ha llops, pues, és un lloc amb... en què està viu, en mayúscules.
0: Amaia, amb la passió del teu pare, o sigui, és aquesta passió la que t'arrossega tu. No és normal que una nena de 10 anys i fins als 15 acompanyi el seu pare, s'estigui hores quieta, amb els peus congelats, quan, en una tenda. Què t'atrapava tu també dels llops? O era estar més amb el teu pare? Què passava més?
1: Jo crec que el ser ell el que m'ha introduït aquest món i el que m'ha ensenyat totes aquestes coses, doncs ho he vist com amb els seus ulls. I amb la mateixa passió, doncs, he vist aquest animal i també era tot com una aventura, no veia com algú pesat ni molt menys, era com una aventura i sempre tenia moltes ganes d'anar i d'acompanyar-lo.
0: Tot i ser adolescent, hi ha un moment que clar, és que jo, és una història d'amor també, de pare i filla, us enteneu molt bé, es nota, però tu et vas fent gran, no? I fins i tot hi ha un moment que ja portes un look d'adolescent i no et molesta gens estar-te'n allà hores.
1: Doncs no molesta, el que deia m'agrada molt i sempre ser com tot i portar la meva vida i ser adolescent, aquesta com part de desconnexió i aquesta part especial, aquest moment que compartia amb el meu pare, perquè era com aquesta cosa que ens unia i que teníem aquests moments que, bueno, han set 5 anys que hem passat molt de temps junts. I tot i tenir els moments de pare i filla típics, doncs han sigut com...
0: De molt... tinc gana, vull sopar, prou, ja anem, sí. Anem a la tenda o anem al refugi.
1: Sí, i ell diu, bueno, ja has dinat molt avui, ja esmorzaràs demà o ja dinaràs demà.
0: Què aprendrà l'espectador del comportament dels llops? Que ens serveixi, que hem d'aprendre molt dels animals, sempre ho diem.
2: Bueno, el Job és que, curiosament, i també dins del documental de la pel·lícula, podem veure que els Jobs viuen a llocs molt diferents. Llavors, mengen coses diferents, o sigui, a vegades pues, són cervos o cabirols, o que pensem que un Job ha de menjar, però, o por senglars, però a vegades mengen conills o topillos. I viuen a l'alta muntanya, però també al bosc, al costat del mar i al costat d'un poble o a l'estepa, no? Jo crec que transmetre que el Job és com una, al final és l'animal més social, més semblant a nosaltres, no? I doncs viu en manades, que és com una família, i tenim molt a veure, no? I clar, també aquesta competència, pues, anem contra, es va contra el Job perquè és un competidor, no? Però jo crec que és bastant fascinant la vida dels Jobs.
0: Ara t'està escoltant algun ramader, suposem, i diu, sí, home, i clar, i qui em cuida les ovelles? És possible la convivència?
2: Bueno, a veure, la convivència és difícil, això s'ha de reconèixer, ja també mostrem al documental algun episodi d'atac, o sigui, els Jobs sí tenen l'oportunitat, si les mesures de protecció no són efectives. És cert que amb una ramaderia extensiva és molt difícil, o sigui,
0: controlar-ho tot.
2: A vegades és fins i tot impossible, o sigui, si no pots protegir-lo tot. Llavors el Job està ja treballant, entre cometes, 365 dies a l'any, amb boira, amb mal temps, amb neu, llavors, clar, són molt intel·ligents i troben-la, o sigui que és impossible no tenir un atac quan hi ha Job en la ramaderia extensiva, una altra cosa. Llavors, que ha d'haver mesures de protecció més efectives i després compensacions en cas d'atac. S'ha de reconèixer que és un problema que és normal i bueno, no s'ha de dramatitzar com un sentit. Bueno, s'ha d'ajudar el ramader perquè pugui ser més efectiu i bueno, s'ha de reconèixer i el ramader també ha d'entendre això. No?
0: Però tenen un paper essencial en l'ecosistema?
2: Els Jobs. Home, sí, ho tenen. O sigui, són part de, és com dir, si tu que no pots, perquè si dius aquell, el Job fora, doncs també el Job, tots els animals fora i només es quedem nosaltres. O sigui, els regula, no? Hi ha zones on hi ha Job que no, o sigui, no hi haurà ni tant cèrvol, ni tal cabirol, ni tant porc senglar, perquè estan allà controlant, no? Que és la seva feina. Per això ha d'haver una població prou gran, no? Si tens només 4 llops, pues això no ho fan, no? Però els llocs que no hi ha més manades, pues sí, és molt més efectiu.
0: Ara la Maia té 16 anys, encara l'arrossegues, de tant en tant hi aneu? Ara està fet el documental, estan els llibres, no sé si ja està això.
2: Bueno, a ella l'agrada molt, caminar, que expliqui que se'n va anar a França caminant 2 dies amb la seva amiga, o sigui, ja sense mi, o sigui que...
1: Sí, bueno, això quan estem a la muntanya, a mi caminar encara m'agrada molt. I també m'agrada molt anar això, o sola o amb els meus amics, i no tant com seguir-lo en ell, també com descobrir-ho pel meu compte, però acompanyar-lo amb ell també, si m'ho diu, encara hi vaig força.
0: Amb els binocles, que jo vull que me'ls deixis, aquells binocles. El que es veu amb aquells binocles és que, clar...
1: Sí, sí, es nota molt la diferència, el que pots veure-ho tot molt més a prop i com si estiguessis just a davant.
0: Andoni, els llopets aquests llops petits de Catalunya,
2: sí,
0: els va seguint?
2: Bueno, aquests, per primer cop, ha sigut l'any passat,
0: vam anar 2025.
2: A acabar la pel·lícula amb aquests.
0: No, per això tinc curiositat de si seguiràs a buscar-los.
2: Però bueno, aquests les hem deixat espai per veure si podem prosperar, o sigui que millor... I abans està en una zona molt boscosa i molt protegida.
0: Però tens clar més o menys per on estan?
2: Sí, diguem, jo sé on són, però que no...
0: És com els bolets, no diràs a on i evidentment fas bé.
2: Exactament.
0: Per on són? Per allà, allò que assenyala la gent dels bolets.
2: Exactament, llavors aquest, a veure què passa i després s'ha de treballar, doncs, també que dius, amb els ramaders, amb la gent local, perquè si quan passi alguna cosa, perquè només que passi, que no sigui, que tampoc és per tant i que es trobi una manera d'arribar, diguem, a un acord.
0: Us enamorareu dels llops, de la natura, de veritat, amb aquest documental que ha fet l'Andoni Canela, d'aquest viatge compartit amb la Maia Canela, la seva filla. Gràcies per compartir aquesta ruta tan bonica que heu fet, aquests 5 anys de rodatge intens, ple de paciència. Us admiro molt per la paciència. A Maia, de veritat, que em trec el barret. I com deien, que ha acabat en forma de documental, Durmiendo con Lobos, que podreu veure demà al cinema Fenomena, que val molt la pena, estarà diversos dies, no?
2: Bueno, demà a les 7 és la preestrena i després a l'octubre, al començament, anirem segurament al Fenomena un altre cop i es quedarà una setmana en un altre cinema, però demà, pues, bueno, que, amb aquest marc del Fenomena, que és molt espectacular.
0: Home, que s'escolta perfecte.
2: Sí, i la imatge i tot. Pues,
0: doncs estigueu atents. Moltes gràcies, Andoni, Amaia. Gràcies per ser al balcó.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Sí, sí.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, tenim aquesta hora mobilitzacions en marxa?
2: Sí, la tarda especialment torna a passar per Ceuta, aquest dia de la ciutat autònoma, amb el que d'aquí a una hora es comencen a fer aquestes concentracions, tant a Ceuta com a la resta de l'Estat, aquestes concentracions que ha convocat la Federació de Municipis, que lidera el Partit Popular, i que són sobretot en suport a aquesta ciutat i també en contra de l'arribada massiva de fa poc més d'un mes i de la gestió del govern espanyol. Se n'han convocat també aquí, per exemple, a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també en el cas d'ajuntaments del Partit Popular que donen suport oficialment a aquestes concentracions, és el cas de Badalona i Castelldefels. També tot plegat, a més, hi sumem l'informe de la Policia Nacional que a primera hora ha publicat l'Espanyol, que recull que els gendarmes marroquins van planificar i executar aquesta entrada, que van guiar, segons aquest informe, aquestes 70.000 persones perquè entressin a Ceuta. És un informe que el govern espanyol diu que desconeixia, el propi ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho ha admès, i fa poca estona ha sortit el director de la Policia Nacional negant que aquest informe atribueixi al Marroc la planificació d'aquesta entrada massiva. Avui la Casa Real, a més, ha fet públic que el rei ha trucat al president de Ceuta, Jesús Vives, per donar-li suport explícitament en tota aquesta crisi. I l'altre tema del dia és Manresa. Aquest migdia s'hi ha fet un minut de silenci que ha acabat d'aquesta manera. Amb aplaudiments davant l'Ajuntament per recordar l'home de 45 anys mort d'una ganivetada durant una baralla. Va ser la matinada de dimarts, durant la festa major. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts, dos menors nascuts aquí amb diversos antecedents, i davant dels veïns el propi alcalde, Marc Aloi, ha promès contundència contra els autors i ha demanat a la justícia que sigui implacable contra ells.
3: Això no es pot tornar a repetir. Qui la fa, la paga. Les normes de convivència són iguals per a tothom, sense excepcions, i s'han de complir.
2: I ha admès que han fallat diferents coses, ha admès que estudiaran com pot ser que uns adolescents cometin un crim com aquest. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha acusat Aliança Catalana i a Vox d'estar intentant utilitzar l'enuig dels manresans per instrumentalitzar-ho, i es planteja, de fet, denunciar-los. Així ho ha dit en una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio.
4: Fets gravíssims ho aprofiten per fer associacions oportunistes i, sobretot, xenòfobes, perquè el terme menors automàticament l'associen a menors no acompanyats. Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
2: En diferents entrevistes en mitjans públics, Núria Parlon ha volgut explicar què és el que se sap de la investigació, també la identitat dels detinguts, què és el que va passar a Manresa, perquè són nascuts aquí i en un dels casos també amb pares catalans, aquests menors. Per tant, per molt que líders de Vox, d'Aliança Catalana, en les darreres hores hagin anat fent tuits demagògics dient que els volen fora del país, clar, sembla mentida que ho hem de dir, però amb DNI espanyol, per molt que acabés Ignacio Garriga o Sílvia Orriols governant aquest país, no els podríem fer fora perquè són nascuts aquí i amb pares d'aquí, que sembla mentida que ho haguem d'aclarir, però està bé. Ho ampliarem d'aquí a poc més d'una hora, cap a les 8, a les 8 i 25, en el resum del dia.
1: Anna Paret, Gregori del Balcó, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda, molt bé.
1: Avui escoltarem en Dani Olmo. Crec que hi fot canya contra l'Atlético, no?
5: Fot bastanta canya en un homenatge que ha rebut a Terrassa aquesta tarda, fa poc més d'una hora, com a campió del món, evidentment, doncs, homenatjat Dani Olmo, però ha aprofitat per carregar contra l'Atlético de Madrid per la gestió del cas Julián Álvarez. Diu que els somnis s'ha de deixar que es compleixin i que en aquest cas l'Atlético no ho ha fet. Per cert, si heu escoltat aquest migdia el que t'hi jugues, us haureu assabentat que un jugador del Madrid, Raúl Asensio, ha estat condemnat per quadriplicar pràcticament la tassa d'alcoholèmia mentre conduïa. Doncs, última hora, el Real Madrid li ha obert un expedient. Això l'Anton Meana ens explicarà els detalls, però vaja, Raúl Asensio no porta normalment bones notícies.
1: Quadriplicat, Déu-n'hi-do. Estat físic de Gabriel Jesús.
5: L'últim fitxatge...
1: Hem de dir Gabriel Jesús o hem de dir Gabriel Jesús?
5: Gabriel Jesús.
2: És de brasiler, no?
5: És brasiler, sí.
1: Però ahir no sé si...
6: A Brasil, querida.
2: A Brasil la Jesús no crec que la faci.
5: No, Jesús, com el diríem en català, també.
1: Tema genolls, què li passa?
5: Que ha tingut moltíssimes lesions. De fet, els últims gairebé 5 anys, pobre, han estat un calvari per ell. És el fitxatge al davanter d'aquest Barça 26-27 i parlarem amb un preparador físic, amb el Dani Ortigosa, que treballa amb futbolistes d'elit, per saber què quant hem d'esperar i fins a quin punt doncs, estarà preparat o no per afrontar aquesta temporada.
1: Però preocupant, perquè clar, és greu, no?
5: És greu, però també se'n pot sortir. Et donarem els detalls a partir de 2:15 a la graderia del balcó.

0: què estadísticament es considera que és el més càlid, vaja, un altre cop, anada d'olla de les temperatures. Avui, la més alta, cap a la Ribera d'Ebre, 37 graus a diferents poblacions, cap al Pla de Lleida s'han superat lleugerament els 35. Demà haurem de sumar en el conjunt de Catalunya un parell de graus respecte a les d'avui. Aquesta pròxima nit, com no hi haurà núvols i vent, la temperatura encara podrà baixar i demà al matí l'ambient encara serà agradable, fins i tot fresc a l'interior i als Pirineus. Això també té a veure que és una massa d'aire que s'ha gestat al desert del Sàhara, i ho han dit molts cops, no? Això vol dir que és molt eixuta, i quan són eixutes, doncs, això, comporten una diferència molt marcada de temperatures mínimes respecte a les màximes. Però no us fieu de la relativa bonança que tindrem demà al matí, perquè després, quan dèiem, temperatures més altes que avui...
1: Pujaran i pujaran.
0: Podríem dir que en el conjunt de Catalunya ens mourem entre els 32 i els 37 graus. Els punts més càlids, per una banda al migdia, tot el que seria l'Empordà, sobretot la plana de l'Empordà, però també alguns punts de la Costa Brava, ja s'enfilaran fins als 36-37 graus. I després l'altre màxim es donarà més avançat la tarda, a Ponent, de nou al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a la Ribera d'Ebre, aquí és on podrem arribar a valors màxims de 37-38 graus. I també compta amb el vent, perquè les condicions per incendi forestal van a més, i demà encara aniran a més, doncs això, demà a la tarda, com les últimes tardes, tindrem aquest vent de marinada que aguanta fins que arribi la nit.
1: Doncs paciència i a buscar refugis. Carbó, una abraçada.
0: Fins demà, que vagi bé.
1: Fins demà. Antoni Suárez és al control de so. Ara són les 7:28 d'aquest dimecres, 2 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Ariana Grande.

0: L'artista de 33 anys que ha tancat aquesta passada nit la seva darrera gira, Eternal Sunshine Tour, és una de les gires més intenses que s'han fet darrerament, perquè, mira, 3 mesos i 41 concerts. Per tant, estem parlant de 3-4 concerts a la setmana. Això és un ritme molt
1: un
0: fort.
1: Un tour de force.
0: El darrer, aquesta passada nit, a Londres. Feia temps que hi havia moltes ganes de veure en directe l'Ariana Grande, que era un tour molt esperat perquè havia estat 7 anys sense fer cap gira. 7 anys. El 2019 va ser la darrera. I ara sembla que passarà el mateix. Almenys passaran molts anys perquè ella mateixa s'acomiadava ahir del públic en el darrer concert. Només vull donar-les les gràcies de tot cor, estic molt agraïda, emocionada. Tots els fans sabien ja que l'Ariana s'estava acomiadant. No sabem per quant de temps, però fa justament un mes la representant de l'Ariana va fer un escrit anunciant que havia decidit parar, allunyar-se de tota l'atenció pública. És a dir, no només parar de fer concerts ni de música, sinó allunyar-se de tot, de qualsevol focus mediàtic.
1: Un mes, perquè això els hi passa molt.
0: Focus, perdó, focus mediàtic, ja m'heu entès. Per què? Ella mateixa, el dia després de fer aquest anunci, va decidir parlar-ne al concert que va fer a Chicago. No sé si s'escolta molt bé, però ve a dir que he escoltat els meus seguidors que estaven molt preocupats perquè la negativitat m'estigués arruïnant. Diu, però no és això, sinó que és una decisió molt meditada, molt pensada, m'he de marcar límits, els éssers humans necessitem a vegades respirar, una pausa.

0: Per què parlava d'aquesta negativitat que els meus seguidors estan preocupats? A què referia?
1: Pensa que deies els teus seguidors.
0: No, els teus, seguidors, els teus. He dit els teus?
1: No, ho has dit.
0: No sé què em passa
1: els teus,
0: avui.
1: No.
0: He dit els seus.
1: Sí.
0: No,
1: com els teus,
0: he
1: pensat, els seguidors de Joan Bofill.
0: Jo no tinc cap seguidor a banda, a banda de tu, Anna. La resta, jo crec que no en tinc.
1: Però
0: cap més.
1: Però n'hi ha cap de jo.
0: Bueno, la cosa és que al mes de juliol l'Ariana va publicar un nou àlbum que es diu Pètal, que és aquest que estem escoltant, i en comptes

0: D'analitzar les lletres, les cançons, les xarxes només parlaven d'una cosa, de l'aspecte físic de l'Ariadna, perquè estava visiblement prima. Comentaris, per exemple, d'alguns fans: no es tracta de voler que torni l'antiga Ariadna, es tracta de voler que estigui sana, està envoltada de persones que l'encobreixen, els trastorns alimentaris no són cap joc, i realment eren també fans de l'Ariadna assegurant que estava malalta, que estava malament, que el seu aspecte físic no era saludable i que havia de demanar ajuda. Això ja s'havia fet molt abans també quan estava presentant Wicked en moltes, en molts actes.
1: Per què no les deixen en pau?
0: I ella mateixa va parlar de que era una cosa personal seva i que el seu aspecte físic, el seu estat de salut, tot el que fos, era una cosa que ella no volia entrar-hi. Però és veritat que ara arriba aquesta aturada en la qual ella ha dit que era una cosa molt meditada, i allunyar-se del focus públic doncs potser és perquè n'ha acabat molt cansada. I, de fet, et deia que no només és la carrera musical, perquè de fet fins i tot ha dit que no participarà en l'obra de teatre que havia de fer aquest estiu al costat de Jonathan Bailey, que és el company seu de repartiment a sí. Wicked, protagonista també de la primera temporada de Bridgerton. Doncs feia una reposició al West End de Sunday in the Park with George, i l'Ariadna també ha decidit que no.
1: Tens pena.
0: Sí, tinc pena, perquè...
1: Perquè peta, a mi m'encanta aquest nou àlbum.
0: I l'anterior també m'agradava molt, i trobo que al final és d'aquelles artistes que deuen... que s'han, suposo que la pressió tan bèstia i...
1: Una més.
0: I això et fan cansar-te del món, de la indústria musical, i vols marxar i plegar.
1: Joan, Weekend ahir tenia ànima o no?
0: A mi sí que em va semblar que tenia ànima. Jo vaig disfrutar molt del concert i trobo que canta... vaig disfrutar molt de l'artista cantant.
1: És a dir,
0: cantant...
1: vas a la línia oposada a totes les crítiques.
0: Tampoc la línia oposada. The Weeknd no és un artista que faci... És una mega estrella internacional.
1: No, però deien, no té ànima,
0: tampoc
1: li
0: espero
1: falta...
0: que connecti amb el públic a uns nivells. Estàs a un estadi olímpic, que ell fa el seu show i canta les seves cançons, i al principi potser va començar una mica més impersonal, però després a mi em va agradar molt, i vaig disfrutar molt i vaig cantar totes les cançons.
1: A Ofi li ha agradat Weeknd.
0: Sí.
1: Res, 3 minuts... Menys, de fet, que hi ha aquí l'Antoni Bassas. Quines ganes d'abraçar-lo, que no ens hem vist en tot l'estiu. Ara tornem.

0: 7 i 38. Quina bona cara que fa l'Antoni Bassas. Com estàs, Antoni?
1: Molt bé. Com vols que no faci bona cara si torno-nos aquí al balcó amb l'Anna Puigvoltes?
0: És que teníem ganes ja.
1: I amb tot l'equip.
0: Jo ara s'ha fet un embolic amb els cascos i dic, és que a tots ens ha passat una mica aquests dies que retrobar-se amb l'estudi, recol·locar-se...
1: Sí, una mica. Experimento una miqueta, el neguit del primer dia d'escola, com
0: jo,
1: si diguéssim.
0: És que jo, a mi em dura tot l'any, per això.
1: Que bé.
0: Ara, el dilluns, vaig patir nervis. Amb tu ja està.
1: Ja som a dimecres, ja.
0: Però no, el neguit sempre hi és.
1: Molt bé, estàs bé tu, ha anat bé les vacances.
0: Sí, ha anat molt bé, descansant molt. Però tu de veritat fas bona cara, es nota que has desconnectat.
1: Sí, desconnectat, sí, la veritat.
0: Desconnectar per tu per això és no escriure? No has escrit, eh?
1: No escriure gaire, per no dir gens. Ara vaig començar dilluns. I posar l'orella per sentir alguna cosa de l'actualitat i dir, deu anar per aquí... i no entrar en gaires profunditats. I, en tot cas, entrar en profunditats amb lectures, però no de l'actualitat del dia,
0: literatura.
1: Sinó del món. Bueno, sí, literatura, assaig, sí. I sèries també.
0: Quina? Digue'm una.
1: Doncs mira, he acabat de veure El coronel no tiene quien le escriba.
0: M'agrada?
1: Sí, em va agradar. Crec que és un plantejament arriscat, nou i... diguéssim que no és el típic plantejament yanqui de les coses. I després he vist l'última temporada de Fargo, que és una anada d'olla, perquè es barreja des de la maldat més cruel i més sagnant amb la tonteria més tonta, perquè hi ha personatges que són de bufetada,
0: sí.
1: I aquest contrast la fa molt atractiva. De Fargo potser no és la millor temporada, per mi no ho ha estat, però per les vacances és molt entretingut.
0: L'has aprofitat bé, està bé. I avui vens amb retrovisor.
1: Sí, avui vinc amb retrovisor i els oients entendran per què, perquè és que tot ens hi porta. Resulta que aquest dissabte, el dia 5 de setembre, o sigui d'aquí 3 dies, farà 50 anys, mig segle, de la primera transmissió de futbol en català. I la va fer aquesta casa, Ràdio Barcelona, la va fer Joaquim Maria Puyal. Aquests dies se n'està parlant molt. De fet, fins i tot un dels seus ex-col·laboradors, el Josep Maria Déu, ha publicat un resum de la seva tesi doctoral en forma de llibre explicant les aportacions d'en Puyal, no? Ara no ens podem estendre a
0: un dia el podem portar, no?
1: Tot. No crec que el puguis. El Josep Maria Déu,
0: no,
1: sí.
0: No, el Déu.
1: El Puyal no.
0: El Puyal ja m'encantaria.
1: El Déu tenir-me. Radiofònic.
0: El Déu radiofònic.
1: No va enlloc.
0: No vindrà.
1: No va enlloc, no ha aconseguit entrevistes.
0: No,
1: ja està. I per tant, doncs, deixem-ho estar. Però, esclar, quina és la gran sort d'una tarda com la d'avui al balcó? És que això va passar aquí, en aquesta casa. I els serveis d'arxiu de CERC Catalunya i el Claudio Matas han estat treballant molt per oferir un petit tast del que hi ha a l'arxiu, del que van ser els anys, precisament els anys de Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Perquè això va començar aquí, el setembre del 76, però ell va fitxar per Catalunya Ràdio 9 anys més tard, l'estiu del 85, i per tant, doncs, durant aquells 9 anys, tot es va fer aquí, a CERC Catalunya. Jo m'hi vaig incorporar al seu equip l'any 81, amb 20 anyets acabats de fer, és a dir, quan ell va debutar...
0: Hi ha fotos teves, eh?
1: Jo en tenia 14, sí, ja sé que hi ha
0: fotos. Fotos molt fortes teves.
1: Sí, fotos, sí, bueno, amb cabell, només cal que et digui això, no? I aleshores, el goig, diguéssim, de la meva presència aquesta tarda avui és oferir als oients documents gairebé d'arqueologia radiofònica, i després hi posarem una miqueta de context. Però per entendre per on van les coses, així va sonar la primera connexió amb el Camp Nou amb Puyal davant del micròfon.
2: Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva a Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
3: Amic, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu...
1: Bé, com es poden imaginar, estem parlant d'una altra ràdio. La veu de la locutora, la Maria Dolores Tejedo, que era una veu canònica d'aquesta casa,
0: sí.
1: Que deia, no sé, són... Són les 7 i... és que no veig el rellotge perquè estic...
0: I 43.
1: Són les 7 i 43 minuts de la tarda. Sí, transmite Ràdio Barcelona. O sigui, era la veu d'aquesta casa. I,
0: sí, quina emoció escoltar-lo en català.
1: I aleshores aquell dia, potser molta gent va dir, home, aquesta locutora també parla en català. Va. I aleshores en Puyol es va posar a fer la transmissió en català. Això és un salt d'escala. Això és portar l'audiència de tot un país a una altra dimensió. Durant dècades, una connexió amb un estadi començava dient «Muy buenas tardes, señoras y señores oyentes, saludamos cordialmente los oyentes de Radio Barcelona desde el estadio del Fútbol Club Barcelona, donde va a dar comienzo el inicio del partido del Barcelona, la Unión Deportiva Las Palmas». Llavors, de cop i volta, sentir explicar això en català era un xoc cultural. Què ho havia fet possible, això? Bueno, primer de tot, un fet biològic. Franco havia mort 10 mesos abans. 10 mesos, Déu-n'hi-do, com van córrer, perquè
0: no
1: van trigar gaire.
0: Després de 40 anys.
1: I com que això és una emissora comercial i les coses, si no hi ha diners, no es poden fer, es van concertar moltes voluntats. El director d'aquesta casa, Manuel García Terán, però també de la cadena SER a Madrid, on van anar a explicar-ho, van dir... aprofitant que tenim una emissora de freqüència modulada, mentre una mitjana faran Carrusel Deportivo, nosaltres farem el partit del Barça en català.
0: En català.
1: I aleshores el director general de la cadena SER, que es deia Eugenio Fontán, es va mirar al Terán i al Puyol i els va dir, però la gent ja lo entenderà. Això és històric, això és
0: però
1: explicat.
0: Però si puede hacer futbol en català.
1: Bueno, és que aquesta és la cosa. És que hi havia coses que no s'havien fet mai en català públicament. I per tant, una vegada un rival radiofònic del Puyol va arribar a dir per antena, una mica engelosit perquè va veure que li estava prenent l'audiència, el català és un idioma que no serveix per a transmitir partits de futbol. És a dir, en aquell moment allò era recordar que hi havia un país amb una llengua. I això movia moltes maneres de fer que s'havien estat realitzant durant dècades i molts interessos econòmics i polítics i socials, no? Per tant, aquí va haver-hi un punt de valentia i també de visió comercial de la Caixa. De manera que en Puyol, després ho sentirem, va fer allò de la Caixa, la ràdio, perquè Ràdio Barcelona, la primera sí. I la número 1, era la ràdio, i futbol en català, saps? O sigui, com tres marques sí. Prestigioses. La Caixa, la ràdio, futbol en català.
0: Sí, la Caixa posava els clarons.
1: La Caixa posava els diners. No sé quants durien ser, però no gaires, perquè, com després sentirem, en Puyol era l'home orquestra. Si s'hi fixen, en aquesta connexió que hem sentit, ja sona l'himne del Barça a l'estadi. Què vol dir això? Que els jugadors ja estaven al camp. Què vol dir això? Que estava el partit a punt de començar, que no hi va haver-hi entrevistes abans del partit, ni amb jugadors, ni amb entrenadors, ni amb president, ni amb ningú.
0: No hi havia la famosa prèvia.
1: No hi havia micròfons de col·laboradors. Estava el Puyol sol a la cabina del Camp Nou. I aleshores, bé, la transmissió del partit. Cap al final, el Barça va guanyar 4-0, l'últim gol el va marcar Johan Cruyff, i en Puyol ho va narrar d'una manera que ens va ensenyar que anàvem també a un trencament formal, que s'havia acabat allò de «I qué magnífica jugada del excelso delantero barcelonista que ha conseguido un gran gol». Ho va narrar així.
4: Bastant ràpid, per cert, Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, Maciza lluita, també Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nis, que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff!
1: O sigui,
0: m'encanta,
1: aquí...
0: ha fotut un golat!
1: Exacte, exacte, més enllà del gall. Més enllà del fet que ja parla de facultats Nisquens, ja està com etiquetant sí. Jugadors, més enllà del fet molt important que diu, compte que això pot ser gol, és a dir, ja s'avança, ja crea en l'oient l'expectativa que aquella jugada és important i l'encerta, perquè sí. Allò acaba sent gol, diu això de ha fotut un golàs. Bueno, allò va ser tan revolucionari que en una entrevista que li van fer 2 mesos després sí. Li pregunten, un incís, Joaquim, a tu què et sembla? Utilitzar l'expressió fotut és adequat en una transmissió radiofònica?
0: Ai,
1: perquè això no es deia per la ràdio. O sigui, no es parlava gaire
0: era
1: en català.
0: Era un atreviment,
1: però si parla...
0: fotut. No?
1: Oh, fotut, home, no, era una mica paraulota.
0: Sí.
1: I diu, jo no l'utilitzo pas normalment, el que passa és que en algun moment de molta tensió se m'ha escapat, per exemple, en el gol que va fer Cruyff a Las Palmas. En aquell moment jo vaig parlar com parlo a casa, com parlo amb els amics, i vaig dir, li ha fotut una castanya. El català es presta molt a ser col·loquial, però parlar davant d'un micròfon i pel públic convé tenir una mesura de convencionalitat. Comprendràs que no es pot dir entelecagat, diuen Puyal. És a dir, sí però no.
0: Col·loquial, és que sí, aquí està el gran tema.
1: Sí però no. I després, per tant, aquí hi ha un trencament formal i encara un altre. L'Asensi falla una jugada molt clara, tot i que estaven fora de joc.
4: Està jugant al Barça. Jugada de Cruyff. Cruyff envia sobre l'Asensi, tira l'Asensi fora de joc. Fora de joc. Hi ha hagut un or del públic, com vulguem dir. Quina espifiada. Però realment, encara que hagués encertat l'Asensi...
1: És a dir, començar també a interpretar els sentiments de la graderia d'una manera més directa.
0: Sí.
1: Per tant, aquí teníem un canvi de llengua i amb el canvi de llengua un canvi de registre. Rigorós, perquè en Puyal era molt rigorós, tant en l'ús de la llengua com en la narració de les jugades, perquè no hi ha hagut un narrador millor que ell, però pròxim. Més a prop dels sentiments i del...
0: Sí, està inventant una manera de narrar.
1: També, sí, sí, sí. És que vam tenir la sort que els primers partits en català els van narrar un tipus de molta personalitat, però també de molta preparació. Ell era llicenciat en Filologia Catalana i llicenciat en Ciències de la Informació i li donava molta importància a la llengua. Fa 25 anys, l'any 2001, quan va fer 25 anys de les transmissions, la Rosa Badia va entrevistar el Puyal i li va preguntar què va fer quan va acabar el partit.
5: Però ja no tenia ningú en el meu equip, no? I a més, aquell dia jo estava, no nerviós, però estava molt motivat, tenia molta preocupació per no fer incorreccions lingüístiques, jo havia transmès molts partits de futbol en castellà, i no és que em sortissin castellanades, però tenia estructures castellanes molt, molt sistematitzades a la narració i em feia por que em paltessin les del català, i a l'acabar el partit jo no vaig fer res més que anar a la ràdio, jo anava moltes hores a la ràdio, quan érem a CASP, no? I a l'entrada, doncs, el Saleta, recordo que el Saleta estava de cap de missions, em va dir, ha trucat molta gent a la centraleta dient que estava molt contenta de sentir el futbol en català. Per tant, aquell partit no va ser, jo estic segur que no va estar gaire ben transmès, que jo vaig fer moltes errades, que segurament, des del punt de vista discursiu, és un partit molt, molt criticable, però això no era tan important com el fet de recuperar el català per la transmissió i el recuperar la llengua per la ràdio i pel país. I això és el que va emocionar la gent que ens va trucar aquella tarda i el valor que li van donar.
1: Penseu que
0: fantàstica
1: només...
0: Fantàstica entrevista de la Badia,
1: Sí, gran resposta del Quim, que... Però està molt bé la pregunta de què vas fer quan va acabar el partit.
0: Clar.
1: Doncs una mica com aquell ministre, no tenia nadie.
0: Sí.
1: No tenc a nadie.
0: Solo.
1: No tenia equip, no tenia ningú. Vull dir,
0: No, i reconèixer que té estructures castellanes al cap, clar.
1: Sí, home, esclar. Ell tota la vida havia sentit se zafa de l'acoso i aleshores va pensar, bueno, ara això com ho en direm, no? Perquè al cap i a la fi, zafar-se i l'acoso no són paraules que es facin servir gaire tampoc en castellà.
0: No.
1: Però ell va pensar, coi, si els narradors en castellà han trobat una solució per explicar aquesta jugada, quan et treus de sobre un contrari, doncs la traduïm directament. I em va dir escapolir-se de l'escomesa.
0: És boníssima, sí.
1: Després, amb el temps, ja la va deixar de fer servir perquè li va semblar una mica massa artificial. Però la va fer servir igual, escolta, que molta gent vam passar d'un dia per un altre a dir bústia en lloc de busson a dir vorera en lloc de cera. Això és l'any 76. Dos anys més tard, una prova de l'ambició és que en Puyal, en una entrevista, en aquesta entrevista que t'he citat abans, diu, i per què no podem fer uns Jocs Olímpics en català? O per què no podem fer un Mundial de Futbol en català? I l'any 78 se'n va al Mundial d'Argentina. Aquest és l'himne oficial del Mundial 78.
2: Per primera vegada a la ràdio...
3: Mundials en català.
2: El Campionat Mundial de Futbol d'Argentina a la nostra emissora de freqüència modulada Ràdio Esport.
3: Una exclusiva de Ràdio Barcelona per a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi.
1: El patrocinador, naturalment. Aquí sí que havia posat molts diners.
0: Clar.
2: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi.
3: Primera de les institucions socioeconòmiques de Catalunya i Balears.
2: La Caixa d'Estalvis més important d'Espanya amb una xarxa de 500 oficines.
3: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi. La Caixa.
1: Ha quedat clar, eh?
0: Ha quedat claríssim que el qui posa la pasta.
1: I ara?
2: I tot seguit, connexió amb el Mundial d'Argentina...
3: Per a la retransmissió completa del partit final.
2: Holanda-Argentina.
3: Informacions i locució dels enviats especials de Ràdio Barcelona, Àlex Botines i Joaquim Maria Puyal.
2: Una exclusiva de la ràdio i la Caixa.
1: I la Caixa, sí. I ara una veu diu...
6: Atenció, Joaquim Maria Puyal, quan vulgueu, endavant.
7: tots els oïdors de Ràdio Barcelona, de Catalunya, des del camp de River Plate, on avui ha de jugar la selecció d'Argentina.
1: Això és, emoció, no? Això és posar la llengua a l'aparador mundial.
0: I emoció, no? De Ràdio Barcelona, arriscada, sí, i pionera, sí, dir, i aquí comença tot una mica.
1: Sí, en català. També es poden transmetre, sí, finals del Mundial, encara que no jugui a Catalunya, que jugui a Argentina o Holanda o el que sigui, no? És aquesta ambició que fa que en Puyol se'n vagi a l'altra banda de l'Atlàntic, i que les transmissions en aquella època, on el so de
0: sembla
1: digital...
0: Sembla lluny, realment sembla
1: exacte,
0: lluny, lluny.
1: Aquesta era la gràcia, no? Que senties una cosa que estava allà lluny i deies, aquest tio està a Argentina, no? Era, ell, home, pels oients tenia un punt fins i tot d'aventura.
0: Totalment.
1: Del Puyol s'ha anat a la
0: d'obrir
1: selva.
0: Una finestra, una costa, exacte, una i que tu podies colar-te.
1: Tremenda. Això és l'any 78. L'any 79 el Barça juga una final europea a Basilea i van anar 30.000 seguidors del Barça. Va ser una explosió de barcelonisme i de catalanitat al cor d'Europa. El Barça va guanyar, per fi, ja era hora, va guanyar un títol europeu, i Carles Reixac havia fallat un penal a la primera part, i quan el partit estava 2-2 va fer el 3-2. En certa forma es va redimir del seu error i va emocionar molt a la gent de Dios Tituari. Si tornarem a recordar una final per una derrota perquè el Reixac ha fallat un penal. Però no, Reixac va marcar i en Puyol es va tornar boig.
8: Asensio Reixac per l'esquerra, pilota per Nesken. Al costat de Nesken s'obriria. Nesken puja cap l'atac. Vol centrar Nesken cap a Reixac. Reixac, rebre, rebre, rebre, rebre, rebre, rebre, rebre, rebre, rebre, rebre, rebre, rebre, rebre, Carli, jo sabia que no ens faries quedar malament! Jo ho sabia, Carli! Jo ho sabia, Carli! Carli!
1: O sigui, aquí ja hem fet una evolució.
0: Charlie.
1: Ell fins i tot ja parla amb els jugadors. Jo sabia que no em faries quedar malament. És a dir,
0: una proper 100% molt, amb els
1: ja
0: jugadors.
1: Ja, absolutament, perquè era una final europea, era un dia molt, sí, emocionant. O sigui, la final de Basilea, tothom que la vam viure no l'hem oblidat. No? I era una final de la Recopa, és a dir, que no era la màxima competició continental, però va ser molt emocionant. A partir d'aquell moment, en Puyol ja començava a ser una estructura d'estat, i els avenços tècnics van permetre també a començar, i econòmics, van començar a incorporar, per exemple, micròfons que no tenien cable, en deien micròfons autònoms, en castellà en deien inalàmbricos, que permetien, eren molt útils en un espai gran, perquè permetien estar als vestidors, a la llotja, a la gespa, fer allò on fot, i la roda de premsa al final del partit. Ell va ser quan va incorporar primer l'Eduard Boet, després el Santi Carreras, l'Antoni Bassas, el Josep Lluís Merlos...
0: Espero que no se'l descuidi.
1: Hi havia també la Isabel Bosch... Bueno, hi havia un equip de gent que va començar a fer el que en deien la mitja hora abans i la mitja hora després. O sigui, aquí ja no connectava amb Puyol quan sonava l'himne i els jugadors hi eren sobre la gespa, sinó que es començava mitja hora abans, que era una manera també de treure l'audiència, de posar publicitat diferent. O sigui, la caixa va passar a ser l'exclusiva del partit, però hi havia publicitat d'altres marques a la mitja hora abans i a la mitja hora després.
0: Més enllà de la caixa.
1: Més enllà de la caixa.
0: Que, per cert, em diu Andrés que era la veu del Cuní.
1: Sí, la del Mundial d'Argentina és en Josep Cuní.
0: No l'he reconegut,
1: sí,
0: jo,
1: sí, és en Josep Cuní. I aleshores, amb aquests micròfons, doncs, volia dir també més despesa, perquè això volia dir un o dos locutors més i tècnics, perquè, és clar, això ja volia dir que ell no podia anar al camp amb una maleteta i endollar el micròfon en un previ i a la línia microfònica de telefònica, sinó que hi havia una certa complicació tècnica. I a més de tot això, en Puyol, que era molt innovador, va dir, que no hi havia xarxes socials, s'aprofitava l'antena per fer promoció i va dir, home, hem de promocionar els partits, hem de fer que la gent recordi que hi ha aquest partit, i però no n'hi ha prou amb dir, diumenge a les 5 juga el Barça, sentiu la transmissió de Ràdio Barcelona, per què no fem alguna cosa divertida? I li va encarregant al Charlie Diego, per exemple, aquesta falca de promoció d'un Barça-Madrid, d'una idea que, haig de dir, immodestament, que era meva.
0: Què dius ara?
1: El que sents.
9: Futbol en català a Ràdio Barcelona, FM i les emissores Ser Catalunya. Avui diumenge, apassionant...

0: és més modernet.
1: La transmissió començarà a 4:45 de la tarda. Locució de Joaquim Maria Puyal amb Antoni Bassas i Josep Lluís Merlos. I ja ho sap, els partits de futbol en català comencen mitja hora abans i acaben mitja hora després. Aquesta és la nostra jugada.
2: Futbol en català. Una exclusiva de Caixa de Pensions. La Caixa. Tot un símbol.
1: Quimet, això ho cobrarem a part?
0: Bueno, aquí ja hi havia humor, ja hi havia també un trencament formal.
3: Home, això té una promo,
0: I la idea aquesta, del general Schuster. Jo, un dia, en Schuster conduïa l'equip des del mig del camp amb una determinació, i el Barça aquell any va guanyar la Lliga. Arrasava al mig del camp, no? I en atac, i això, era una màquina. I jo me'l vaig imaginar, això, com un general de la
3: setè de cavalleria.
0: Li vaig dir al Puyal, digue-li a Charlie Diego, va, que faci una falca i munteu la falta amb el taritaritaritarà. Sí. Ja està, i vam fer això. Ens porta fins al 24 de març de 1985. Fa 11 anys que el Barça no ha guanyat una Lliga. 11 anys, i l'anterior feia 14 anys. O sigui, en els últims 25 anys el Barça havia guanyat una Lliga. Aquella tarda el Barça juga a Valladolid. El partit no el transmet cap televisió, perquè les privades encara no operen i Televisió Espanyola té un conflicte amb la Lliga de Futbol Professional, que encara no es deia així. Per tant, va ser l'últim partit de la història que només van transmetre les ràdios, en què el Barça va guanyar una Lliga.
3: Sí.
0: Les teles van connectar després, en directe, sobretot TV3, que va fer un gran desplegament per l'època, una TV3 naixent. I aleshores en el partit passa una cosa molt del gust del Puyal. El Barça està guanyant, queden 10 minuts, d'aquí 10 minuts serà campió de Lliga, però, ailes, el destí. L'àrbitre xiula penal contra el Barça, un penal molt discutible.
3: Que havia de parar.
0: I en Puyal té... expressa dues coses. El desig que l'Urruti pari el penal i també una certa convicció, una aposta, que l'Urruti la pot parar, perquè n'havia parat uns quants. I, esclar, pensar que pots burlar el destí i guanyar la Lliga aturant un penal és fer una gran botifarra als poders fàctics. I la genialitat, la intuïció d'en Puyal fa que aquell dia al camp del Valladolid, al Nuevo Zorrilla, al moment del penal digui això.
4: Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona, que amb la pilota, Urruti atrapat, Urruti atrapat el penal, amics i rivals del futbol català.
3: Per mi és insuperable, aquest.
0: Sí, home, aviam, després va venir l'encara Messi, que ha donat la volta al món, i és el que em faltava veure, ara i em puc morir, és a dir,
3: de locucions històriques. Però
0: aquesta té...
3: Sembla que ell hagi influït en que l'hagi parat gairebé, que l'hagi escoltat.
0: És un crit, quan diu Urruti t'estimo, està fet dues coses, també. Una, interpretant el sentiment dels oients, de dir, hosti, quina abraçada li faria ara l'Urruti perquè ha aturat el penal. I dues, nano, m'has fet cada bé. Perquè jo me l'he jugat per tu, jo he apostat per tu, he arribat a dir per antena que mira que si l'aturessis, i l'has aturat. I això...
3: Per
0: l'oient és també de dir, estic en mans d'un periodista de garanties, perquè en Puyal és una persona molt, molt, molt, molt extraordinàriament llesta. I ell no se la juga si no creu que hi ha alguna possibilitat de sortir triomfador. I li va sortir bé, i això el fa en un moment històric. I això el va fer sentir molt, molt, molt feliç.
3: Quin viatge. És que he de parar, un moment, 2 minuts. Necessito posar-te un tall i explicar una cosa d'aquesta casa, també. 2 minuts, res, minut i mig.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Tarragona, Ràdio Reus.
6: Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és... TON! Fàcil i... TON! Còmode. Que hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho expliqui. Reserva des de l'aplicació o a enaparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
7: A la teva empresa la seguretat és prioritària. Amb Sonet Plagues protegeixes el teu negoci de la legionel·la amb controls, prevenció i tractaments certificats. Confia en els nostres experts i garanteix un espai segur per als clients i treballadors. Sonet Plagues. Tranquil·litat també a l'aigua. Sonetplagues.com.
8: Cuando hablamos de cáncer, cada día cuenta.
9: En oncología, empezar el tratamiento a tiempo puede marcar la diferencia.
8: Por eso podemos programar tu primera visita en menos de 24 horas, con acceso preferente y una planificación ágil para iniciar el tratamiento en un momento oportuno.
9: Nuevo servicio de oncología radioterápica del Hospital Viamet Tarragona, desarrollado por Allianz Medical.
8: Pide tu cita en allianzmedicalliberia.com.
10: Pica mucho.
11: No puede, no puede.
10: Nadie.
11: ¡No!
10: Ha llegado nunca tan lejos.
11: Quiero irme a casa.
12: Me encuentro mal.
10: En un programa de radio.
12: ¿Esto es legal?
11: Esto son las bromas.
10: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
13: Bueno, vale, ¿qué tal tú transitar por este programa?
14: ¿Quieres volver a tocar? ¿Me suena, no?
13: Sí, por favor, tío. O sea, haz tu magia.
14: Ya, no, ya lo hablaremos.
13: ¿Eh? Yo quiero ir como invitado otra vez.
14: No. Pero ya viniste, ¿eh? Ya viniste.
13: Sí, unas cuantas veces, pero este año otra vez, tío.
14: No, que yo como amigo he venido hoy. Pero claro, pues ya después de ver lo de hoy.
10: Ya disponible un nuevo episodio con Manel Fuentes. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio con mejor humor.
5: A la cadena SER y SER Cataluña. Al balcón. Amb Anna Puigvoltes.
3: No podem estar més emocionats amb aquest viatge al passat que hem fet, 50 anys d'aquesta primera retransmissió de futbol en català a Ràdio Barcelona. Bassas, i aquest tall, aquest no el portaves tu?
15: Ui.
3: Te l'hem buscat?
15: Ui, sempre hi ha sorpreses.
3: Ja saps, el reconeixeràs?
16: Aviam. Tu veies en primer pla, Antoni Bassas, el que succeïa?
17: I ho estic veient. Saps què passa? Que no s'ha tallat la circulació dels vianants als carrers que arriben a la plaça de Sant Jaume. D'aquesta manera, doncs, la gent empenta i intenta trobar allò que allà no n'hi ha. I ara mateix estem assistint a l'espectacle de Guàrdia Urbana i Policia Autonòmica, Mossos d'Esquadra, colze amb colze, intentant contenir l'allau humà, és a dir, estan donant suport a les tanques perquè cada cop és més la gent que vol entrar dins la plaça, no s'hi cap, i a més la gent que hi és, majoritàriament jove, majoritàriament doncs bojos nois sense carnet o amb carnet, juguen a empantar-se, és a dir, a provocar allaus cap endavant, i jo penso que aquí quan arribi l'autocar, en fi, ara no ens posarem tremendistes, però realment aquí pot passar qualsevol cosa perquè la gent té moltes ganes ja que arribin els jugadors, té moltes ganes de saltar, el himne que li estan posant a través de la megafonia potser no és suficient, ara es desplega una senyera molt gran davant de la mateixa porta del Palau de la Generalitat. Bé, vull dir que hi ha més gent de la que segurament pot contenir-se en aquesta plaça i naturalment doncs això provoca conflictes, provoca empentes i provoca, insisteixo, que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra estiguin suportant les tanques que d'altra manera...
3: Vas, estàs flipant. O sigui, està gairebé vermell. Jo diria que vermell, sí. I amb un somriure,
0: sí, això és
3: fent de periodista total.
0: Això és 21 de maig de 1992.
3: I què està passant? Una celebració?
0: Està a punt d'entrar a la Copa d'Europa a la plaça de Sant Jaume.
3: I què bé ho fas, no?
0: Bueno, no, sí, perquè no
3: però t'estaves escoltant molt atentament.
0: Sí, bueno, sí.
3: No vull posar-me tremendista.
0: No vull posar-me tremendista, però dius, home, aquí em pot passar una grossa. Fixa't com després amb el temps s'han deixat de fer les celebracions a la plaça de Sant Jaume, perquè allà no s'hi cap. I són un
3: perill. O sigui, tocava fer de tot, eh? Algun dia repassarem per això més també la teva trajectòria.
0: Molt bé.
3: Hi haurà molts dies per repassar. Basses, que aquest ha estat un preàmbul perfecte. Avui amb tu hem encetat les celebracions dels 50 anys de futbol en català a Ràdio Barcelona, que s'allargaran en aquesta casa uns quants dies i que anirem coneixent aviat. De fet, ja m'ho la recordar, són 50 anys d'aquesta fita de país, de llengua i de ràdio, com molt bé has demostrat.
0: Crec que hi haurà un programa conjunt, no?
3: Sí? De Catalunya no podem dir res, per si de cas. No sé què podem anunciar i què no.
0: Ah, perdó. Bueno.
3: Jo no he dit res.
0: No, jo tampoc, eh? Bueno, en tot cas, tu em volies fer alguna altra pregunta o no?
3: No, que t'estimem i que gràcies per estar aquí els dimecres.
0: Entesos.
3: I que Basses, gràcies.
0: A tu, fins...
3: Una abraçada.
0: Dimecres que ve em sembla
3: dimecres
0: que no.
3: Dimecres que ve no tenim futbol. No,
0: perquè
3: futbol.
0: Hi ha futbol, però de debò, o sigui, hi ha Champions.
3: És veritat, disfruta el partit.
0: A 3:45.
3: Jo crec que ens veurem d'aquí 15 dies.
0: Doncs d'aquí 15 dies.
3: Preparem temes.
0: Una abraçada.
3: Gràcies, Basses. I un minut, que ja està aquí la Irene.
5: Al balcó.
12: tiri, tiri, tiri.
18: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
12: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
18: ¡Qué buen servicio!
12: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: Cada vespre de 7 a 9, a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 8 i 9 ja està aquí. La Irene Cordón sona aquesta sintonia. Vol dir que tornen... Els antics ja ho feien.
1: I torna Irene Cordón amb el passaport, amb el doble de visats que va marxar de vacances.
0: I amb aquells ulls que se li posen d'haver viatjat.
2: Ja no me'n recordo gaire, Si us soc sincera, ja porto...
0: Irene, com ha anat aquest estiu?
2: Molt bé, m'ha anat molt bé viatjant, estant amb els amics, amb la família, descansant, llegint...
0: Val, però quin ha estat el teu dia preferit de l'estiu?
2: Sense marge de dubte, l'eclipse solar.
0: I amb qui estaves a l'eclipse?
2: Doncs rodejada de la gent que més estimo, i entre aquesta gent hi estàs tu, Anna.
0: Va ser tan bonic.
2: Va ser preciós.
0: És que això ja sé que els oients diuen... Què ens expliqueu?
1: No m'expliques, no?
0: Són intimitats.
2: No,
0: però
2: és que
0: va ser preciós fer-ho al costat de la Irene, que ho viu tot. No, però...
2: On eres?
0: Tens raó, no hi eres.
1: Estava a Xina.
2: Ara, jo recordo això perquè et vam enviar un missatge.
1: Exacte.
2: Sí, és veritat.
0: I eres en ànima.
2: Sí. Però és veritat que allò de l'eclipsi és que no era només veure'l, era sentir-ho. I ho he entès, ara què vol dir sentir un eclipse.
0: Mira, jo havia escoltat el Joan Anton Català, l'equip Catalunya, dient, us en recordareu sempre d'en qui l'heu viscut, i us penseu que no és tan important i flipareu. I és que és així.
2: És que és així. Va ser meravellós, Anna. Un fart de plorar.
0: Un fart de plorar, sí. I una emoció total.
1: Us visualitzo.
0: Abraçades. Sí.
2: Molt abraçades. Molt bonic, va ser molt bonic.
0: Sí. Va, vinga, que se'ns en va la secció.
2: No passa res.
0: Vacances han acabat, però és que tu portes que els antics... Sí. Ja feien vacances. És un concepte així? Li deien vacances?
2: No li direm vacances, perquè jo crec que vacances nosaltres ho associem a uns dies festius, és a dir, que no estàs treballant i que estan remunerats. Llavors, això els antics no ho tenien. Sí, però sí que tenien dies de descans.
1: Fa un segle, com a molt. No,
2: com a molt, sí, això és una cosa molt moderna.
0: Descansaven.
2: I, evidentment, també hauríem de mirar dins de les classes socials qui pot descansar i qui no, perquè si no estàs remunerat...
0: No ha canviat res en això.
2: No, el que passa que ara hem guanyat una cosa molt important, que és aquest dret a vacances remunerades. Llavors, això no és poc, no és una fita qualsevol. Llavors, estàs 11 mesos treballant, però és veritat que, per llei, has d'agafar-te uns dies per descansar i no et preocupis perquè et pagarem. Llavors, això és lo nou.
0: Altra
2: això...
0: cosa si pots marxar o no.
2: Clar, llavors, el que sí que us puc dir és que els antics estiuejaven. Entès aquesta paraula com alguna classe social es prenia uns dies de
1: relax. Sobretot també, quan parles de classes socials, igual hi havia certes classes socials que el nostre concepte de vacances, que és descansar i no fer res, igual ho feien durant molt més temps l'any, no? O sigui, no eren les... O quines classes socials eren les que estaven treballant i marxaven?
2: Jo el que dividiria és les populars, per exemple, si agafem Roma. Agafem, si voleu, Roma, després podem agafar Egipte, perquè, clar, hauríem de mirar les diverses civilitzacions, però en general serien les classes populars, que és la gran majoria de la població, el 90% de la població. Aquests no es poden permetre, jo us diria, és que ni un dia de vacances. Els que treballen al camp, bé que ho sabem, que depenen d'un calendari natural, no festiu, que depenen de la collita, de la verema. Tu no li pots dir a un camperol al setembre, vés-te'n uns dies de vacances, no passa res. No. Això és impossible, és impensable. Per tant, això és que no se'ls hi passava ni pel cap. O sigui, això de, ui, he treballat molt, millor que m'agafi 4 dies, 5 dies, me'n vaig a la platja, i el que tu deies, Joan, i no faig res, una cosa que a vegades ni ens en recordem, em poso a llegir, però si no sabien ni llegir, escriure, aquesta gent. O sigui, això, impensable. I pel que fa a les classes socials riques, i torno una altra vegada al tema de Roma, llavors aquí, clar, és quan veus la gran diferència social, que a dia d'avui també la podem veure. Perquè aquests d'entrada no es queden ni a la ciutat. Perquè us imagineu què deuria ser Roma al mes d'agost? D'acord que el canvi climàtic, doncs nosaltres l'estem notant molt i és una realitat, però al mes d'agost, al Mediterrani, ara i aleshores,
0: com ara.
2: Deuria ser tremendo. Llavors, torno una altra vegada a distingir-ho. Què fa la classe social, la classe popular? La classe popular viu amb les ínsules, que són blocs de pisos, ho van inventar els romans, això dels blocs de pisos, però són pisos que no tenen ventilació, no estan aïllats, una calor. Imagineu-vos-a... Clar, en aquell moment, evidentment, no tenen els cotxes, però és que quasi no hi ha res, però sobretot és que no hi ha ni la ventilació, o sigui, és la cosa és bastant fumuda, o sigui, s'havien de menjar la calor. En canvi, el ric què fa? Diu, doncs me'n vaig a la meva casa d'estiueig. Llavors, això sí que podem veure que els antics, alguns ja ho feien.
1: A on?
0: Segona residència.
2: Segones, terceres i quartes residències. Llavors, a l'estiu, doncs, què millor que amb vistes al mar. Llavors, si ho agafem al mapa d'Itàlia, veiem que cap a la Baia de Nàpols hi ha diverses regions meravelloses.
0: Capri,
2: Baies, és un lloc meravellós. Que hem d'imaginar que tenen, no un apartament, una vila. I una vila romana, estem parlant d'hectàrees i hectàrees de terreny. que tenen, a més, les seves pròpies termes, que tenen els seus espais oberts.
0: Barra piscina, marbre, no? Termes barra piscina.
2: Piscina, però és que les termes... Clar, penseu que aquella zona de Nàpols és una zona volcànica. És per això sí, tenen l'aigües termals.
1: M'està venint al cap que quan vam parlar de...
2: Pompeia.
1: De Pompeia. Tu vas dir parlar que era una ciutat en què molts d'aquests palaus eren d'estiueig, no?
2: Exacte. Les domus més grans, les cases més grans, eren dels rics, sobretot doncs, aquests patricis o aquests senadors que viuen a Roma, que ells agafen, i no una setmaneta ni dues, sinó per tot l'estiu, i agafaven a la família i s'anaven cap a aquestes viles. Ara bé, seguien treballant, que aquí és la diferència.
0: Ah.
2: Si nosaltres sí que realment diem, desconnecto, no em vull saber absolutament res. Hi ha gent per tot, eh? He vist que hi ha gent que realment s'emporten la feina. I us he de dir que aquests senadors, per ells anar-se'n a una vila, també hi havia quelcom de treball.
1: Residència per passar la calor millor, diguéssim.
2: És per passar molt bé i també per sociabilitzar. O sigui, és un moment clau perquè també és molt important, evidentment, aquest descans.
0: Amb els altres rics que estaven...
2: I què té? Si els altres rics també... Si les grans fortunes de Roma surten de la ciutat per anar-se'n a aquestes viles, en aquests pobles de mar, amb aquestes vistes, que munten unes festes increïbles. I una miqueta...
0: Feien contactes...
2: Molts contactes, són molt importants. Fins i tot l'home ric que té una filla la vol emparentar amb un altre home ric que tingui un fill. Per tant, en el moment de sociabilitzar, de fet, l'estiu això ens ajuda també a nosaltres. Clar. I com ho fas? Doncs amb aquests banquets. Llavors, moltes d'aquestes regions, molts d'aquests pobles, com Baies, que és meravellós, veus unes viles, a part que tenen uns mosaics, o sigui, que fan realment ostentació del que tenen i el que no tenen. Allò és tremendo.
0: I més preparades per la calor, les de fora?
2: Molt més preparades, perquè els espais són molt més amplis, sobretot hi ha molta aigua. Llavors, l'aigua és clau. I a més, ells saben construir perquè passar per poder passar aquesta calor.
1: Egipte? N'hi havien? Perquè Egipte penso que el mapa potser és més difícil per tenir una residència d'estiueig, no? Perquè és la vora del Nil, al
2: Egipte
1: final.
2: Egipte no. El que passa que, per contra, ells sí que tenen unes vivendes que estan molt ben adaptades a la calor, si parlem de calor, eh? No tenen vacances, de nou hem de tornar a parlar d'aquest concepte, és quelcom molt nou. El 90% de la població són camperols, per tant, depenen de les crescudes del Nil, i de l'agricultura. Quan hi ha la crescuda i no poden conrear, treballen pel faraó. Per què? Doncs perquè s'han de construir temples, tombes, i tu has de menjar. I com que aquí no hi ha ningú que et pagui unes vacances, per tant, ells treballen. Ara bé, el que sí que té Egipte, com també ho té Roma, Grècia i altres civilitzacions mesopotàmiques, són festivitats. I això és el propi estat que els hi donava. És, d'acord, tu segueixes treballant, però mira, hi haurà uns dies que seran de gaudi per tots. Una festa com una processó, sempre va relacionat amb el món religiós.
0: Clar.
2: Són els propis sacerdots els que marquen aquest calendari religiós, amb aquestes festivitats religioses. Era el moment, l'oportunitat, perquè el poble, sobretot, ho feien després de
0: treballar
2: recollir,
0: molt, no?
2: De recollir, exacte, el gra, perquè com que el 90% són aquests camperols, llavors aprofitaven, feien doncs, una festa en honor a això, ara tenim els graners plens, l'estat, a més, us pot proveir i reparteix beguda. Fixeu-vos com la beguda, l'alcohol, la cervesa en aquest cas.
0: Ah, era cervesa!
2: Cervesa, clar, la cervesa, que clar, a veure, tampoc ens hem d'imaginar la cervesa d'avui en dia, perquè els anuncis de cervesa a l'estiu van... No era així. De fet, per ells era... No utilitzen ni el verb beure, utilitzen el verb menjar. Era més, no estava filtrada... estava calenta, l'altre tema, no, com ho fan, no, per poder refredar, nosaltres ens imaginem ràpidament coses fresques,
0: o sigui, era un aliment
2: no
0: bàsic.
2: Estaven. És un aliment bàsic, perquè a més està fet a partir de l'ordi, que és un cereal, doncs que és molt, té molts nutrients. Per tant, això era molt important. Per tant, aquestes festivitats hi són. En el cas de Roma, què faran, per exemple, els emperadors o durant la República? Els jocs, que d'això també n'hem parlat diverses vegades.
1: Sí.
2: Quan donen els jocs, dèiem, qui paga, no?, tots aquests jocs? Dèiem, doncs, tots aquells senadors que es volen presentar a unes eleccions, perquè és el moment de fer-te visible. Clar, en una època que no hi ha ni la ràdio, ni la tele, els diaris, que no hi ha aquests mitjans de comunicació, com és la manera de mostrar-te al poble, escoltar el que el poble vol i tu donar-los alguna cosa perquè t'estiguin eternament agraïts? Dona'ls jocs. Allò del pan i circo, dona'ls menjar, reparteix menjar i dona'ls-hi jocs. Vol dir això que quan a l'amfiteatre Coliseum de Roma feien jocs ningú treballava? No, ni molt menys. La gent segueix treballant. El que passa que aquell dia, doncs com nosaltres que podem anar al teatre o al cinema, hi ha uns jocs de gladiadors...
0: Era un moment d'aturar-se...
2: De parar, correcte.
0: I de gaudir.
2: Però l'endemà tu tens un negoci. Fixeu-vos que la paraula, aquesta terminologia negoci, vol dir no oci. no otium. Que l'oci vindria a ser el que sí que pot tenir aquestes classes més riques, perquè es poden permetre el luxe de tenir aquest oci, i si tu no tens oci, és un negoci perquè et toca treballar.
0: Ah,
2: per tant, fixeu-se, no?
0: Nick Ol...
2: Clar, això és boníssim. Nega l'oci. Si tu no tens oci, vol dir que tens un negoci. En canvi, fixeu-vos com a l'antiguitat és molt bo. Perquè els romans, nosaltres donem molta importància a l'esforç, li donem molta importància. A vegades diem, ei, aquesta persona s'ho ha fet tot, eh? O sigui, va començar de zero. És que això ho premiem?
0: Sí.
2: A Roma no. A Roma el que impera és de quina família vens tu. O sigui, l'important és que tu siguis un Juli, un Claudi, que vinguis d'una d'aquestes bones famílies. En canvi, està molt ben vist que puguis agafar la teva família i te'n vas a la Bahia de Nàpols, que ja
0: tot
2: sabem...
0: Tot i que feien networking, has dit tu,
2: Absolutament, perquè la política se l'emporten amb ells. A vegades es diu que el ric de Roma se'n va, però s'emporta Roma amb ella, perquè acaba parlant d'això.
1: Surt el nom de Ciceró, que el poses com a exemple.
2: Clar, perquè a vegades dius, però què en sabem realment de la vida d'aquests pobles com Pompeia, però sobretot sí. Baies, a la Bahia de Nàpols? Dius, doncs, gràcies als textos, no? Llavors aquí tenim Ciceró i altres autors que han escrit cartes, però Ciceró era molt moralista. Llavors, què és el que fa? Tot el que sigui festa, gresca, molt mal vist. Per ells és molt mal vist. Per què? Perquè no s'adequa a la vida austera que hauria de tenir un romà. Clar. Per tant, aquí ens venen aquestes persones que escriuen cartes, diuen aquesta vila de tal, que l'únic que fan és pensar en beure, en sexe, clar, munten orgies. Llavors, de seguida ja ens pensem això,
1: no? Això
2: no
1: és un mite, això és veritat.
0: Ell què volia?
2: Sí, no?
0: Ell promocionava la lectura.
2: Clar, mireu, ens hem d'imaginar, jo a vegades penso, no? Què podríem comparar-ho a dia d'avui, aquest Baies? Jo a vegades penso a Eivissa. A Eivissa, a vegades, també, hi ha qui ho associa únicament a la festa, al vici, al sexe, a drogues i a l'estiu. Però és quelcom més que això, evidentment. Imagineu-vos que d'aquí 2.000 anys, un arqueòleg, l'única font que té per parlar, per entendre com era Eivissa, són els sermons d'un capellà els diumenges a l'església. Què en dirà? Que tot això és dolent, que és immoral, que això dels vicis, que això no està bé, que això no està tal. Llavors, la imatge que ens arriba precisament d'aquestes viles romanes és que és una juerga constant i que, per tant, és molt antimoral. O sigui, són realment sermons que feia Ciceró, era tremendo aquest home, i sempre acabava, no?, amb la moral romana, perquè això no està bé. El primer emperador de Roma, August, també té una moral i la vol implantar per tot arreu, i consideren que riure i passar-s'ho bé és quelcom molt dolent.
1: I és veritat allò que deien, o aquesta història de que els romans vomitaven durant els banquets per poder continuar menjant?
2: Mira, això...
0: Aquest detall sabia que era el que més t'agradaria de tots.
2: Agrada, no?
0: Però la veritat és que jo m'encanta.
2: A veure, lo de la plometa i que vomiten... Sí. Clar, sí. A veure, sí, no. Sí,
0: per seguir menjant.
2: Cert, per seguir menjant, no? Que això ho tenim documentat, el que passa que no era la conducta normal. És a dir, fins i tot aquí de nou hi ha altres autors, crec que era Suetoni, us ho dic de memòria, que ell acaba dient, sí, sí, aquests rics que mengen per vomitar i vomiten per menjar. I ho diu amb tota la mala llet, no?, possible, perquè se n'estan rient d'ells. De nou, és un discurs moralista.
1: Clar.
2: Llavors, és veritat que vomitaven, però no de forma habitual, i menys encara quan alguna vegada he sentit a parlar que el vomitorium era una habitació on anaven expressament... No, no, no. El vomitorium era...
0: És que hi hagi una habitació que sigui el vomitorium...
2: No, això no existeix. Però el vomitorium sí que sabeu què és. Quan tu agafes l'amfiteatre romà, les sortides perquè puguin evacuar la gent.
1: Sí, exacte, el vomitori.
2: Quan, clar, jo, de fet, quan...
0: Vomitar gent, no?
1: Existeixen a dia d'avui.
2: A dia d'avui existeixen, i quan anem al Camp Nou, que a vegades la gent diu, quina boca ets, no? La 034, jo dic, a quin vomitorium? Perquè el concepte és aquest, de sortir...
0: Irene, d'aquí algun dia hem de parlar, ho vam dir a l'acabar la temporada, de l'audició a la pel·lícula.
2: Ho necessitem.
1: No, necessitem.
2: És imperatiu, ho hem de fer.
1: El següent capítol sigui com els romans es tornaven a la rutina i com es preparaven, però no sé si hi havia a tornar a la vida sana...
2: No, això sí. Això de m'he engreixat aquest estiu, clar. Això també ho tenen. Això, m'he de primar 4 quilos, també ho tenen.
0: Irene,
2: sí,
0: que
2: sí.
0: Ens veiem aviat. Doctora en Història Antiga, gràcies per explicar-nos com eren... Els estiuets, amb els antics.
2: A vosaltres.
0: Ens retrobem aviat. Dos anuncis, i la Soledad Domínguez ens explica el dia en 5 minuts, i després ve l'Anna Palet amb l'Agradaria del Balcó. Seguim atents.

0: Pues ya se acaba el verano.
1: Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
0: ¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
1: Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
0: ¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
2: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
3: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
5: Valorado.
4: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
6: El éxito está asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: És dimecres 2 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
8: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
7: La tarda ens deixa dues notícies esgarrifoses, totes dues relacionades amb nadons. D'una banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic que algú ha deixat al replà de l'escala d'un edifici del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. A migdia, una persona alertat de la presència d'una bossa de plàstic plena de sang a un bloc de pisos del carrer Llevant. A dins, la policia ha trobat el cos sense vida d'una criatura de la que no ha transcendit l'edat. De l'altra, la Policia Nacional ha detingut a València els pares d'una altra criatura desapareguda a Santa Bàrbara, al Montsià. En paral·lel, els Mossos estan buscant restes d'aquest nadó a un habitatge precintat des del cap de setmana, on ja s'hi va trobar una trentena de gossos, alguns morts, d'altres malnodrits. Andrea Villoria.
9: Els Mossos segueixen buscant les restes del nadó a qui fons policials donen ja per mort. Ho fan revisant a fons el domicili que van precintar el cap de setmana després de rebre la denúncia de l'avi que alertava de la desaparició del nadó. Dins del pis hi havia una trentena de gossos en molt mal estat, alguns dels quals estaven morts. L'escena va fer que el jutjat ordenés la detenció immediata dels pares, a qui la Policia Nacional ha arrestat a l'estació del nord de València. Segons ha avançat el diari Levante, els progenitors estaven a punt de pujar a un autocar.
7: I anem ara fins a Manresa, on el jutge ha de decidir si fa cas de la petició que ha fet la Fiscalia i ordena l'ingrés a un centre de menors dels dos adolescents detinguts pel crim d'un home de 45 anys en la darrera nit de la Festa Major. En la concentració en memòria de la víctima, que s'ha fet aquest matí davant de l'Ajuntament, l'alcalde de municipi, Marc Aloi, d'Esquerra Republicana, demanava contundència al govern i als jutges.
10: Això no es pot tornar a repetir.

0: No podem aprofitar fets greus que colpegen a la societat, insisteixo, per articular discursos d'odi i, sobretot, enfrontar la població.
1: Això és el que deia aquest matí a TV3. Tots dos adolescents tenien, això sí, antecedents per altres fets violents. I també hi ha concentracions a aquesta hora a altres ajuntaments de Catalunya, unes convocades pel Partit Popular i per Vox per fer costat als veïns de Ceuta, d'altres, paral·leles, que alerten contra el creixement dels discursos racistes. Així sonava, per exemple, a la plaça del Vi de Girona, on hi ha un fort desplegament policial per separar les dues manifestacions. El mateix ha passat a Lleida o està passant a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on hi ha hagut alguns conats de tensió. I així sona també a aquesta hora la plaça de la Vila de Badalona, on la concentració, en aquest cas en suport a Ceuta, l'ha convocat l'Ajuntament que presideix Xavier García Albiol. Musulmán el que no vote o Yo soy español són algunes de les consignes que s'estan cridant en aquesta concentració on participen mig miler de persones i on també s'ha insultat el president del govern espanyol. I res millor que els llibres per fugir d'aquesta realitat. La Setmana del Llibre en Català torna a Barcelona del 18 al 27 de setembre. En aquesta nova edició hi haurà més de 300 expositors i més de 350 activitats, perquè l'objectiu, segons que explicava la directora de la Setmana, Cristina Domènech, és que els lletraferits s'hi puguin estar, ens hi puguem estar tot el dia.
2: El Passeig dels Companys, des d'Arc del Triomf fins a Ciutadella, el que oferirem és 98 casetes que representaran segells també de tots els països catalans. Hi haurà una sèrie d'espais complementaris que el que volem és millorar l'experiència del visitant. O sigui, a la setmana hi has d'anar a mirar llibres, a mirar novetats, a remenar, però també a passar una estona a estar-t'hi.
1: Fins aquí el repàs de les notícies més destacades de la jornada a Catalunya. Són gairebé 9:15.

0: El dia en 5 minuts.
1: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.
2: Bona tarda, què tal? Són 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 2 de setembre. Aquesta tarda s'ha produït l'homenatge a Dani Olmo a Terrassa com a campió del món, un acte en què Olmo ha carregat contra l'Atlético de Madrid per la seva gestió del cas Julián Álvarez. Comencem.
1: La informació del Barça a la graderia del balcó.
2: I és que tenim diferents punts de connexió. Per exemple, a Sabadell s'està jugant la final de la Copa Catalunya. Minut 4 de partit. S'acaba d'avançar el Sabadell contra el Barça Atlètic jugant aquesta final. Gol de Gioacchini en aquesta final de la Copa Catalunya. I a Terrassa, seguint l'homenatge de Dani Olmo, està el Santi Ovalle. Santi, què tal? Bona tarda.
3: Hola, Palet. Bona tarda.
2: Com ha anat l'acte de Dani Olmo?
3: Molt bé, la veritat, un homenatge prou maco, amb un miler de persones a la plaça de l'Ajuntament aclamant un dels fills pròdics de la ciutat, juntament amb Xavi Hernández, el seleccionador dels Països Baixos, i Terrassa ja té dos campions del món, que es diu aviat, Xavi Hernández.
2: Això no ho poden dir moltes ciutats, eh?
3: Molt poquetes, la veritat. Villafranca i Los Palacios en té dos, els dos de 2026, Gavi i Fabián. I no me'n surt cap Barcelona, segurament, no?
2: Sí.
3: I no me'n surten gaires més, la veritat. Barcelona ho hauríem de mirar. Ara estem fent un exercici aquí sobre la marxa. Ho hauríem de mirar, si Barcelona en té... No, crec que no. Crec que no.
2: Ho vaig buscant mentre m'expliques com ha anat.
3: D'acord. Però és una ciutat amb dos campions del món, com dic, Xavi i Dani Olmo. Avui li han fet l'homenatge al campió de 2026. Una anècdota: s'havia deixat la copa, la rèplica que té de la Copa del Món a casa, i han hagut de portar